no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: explicant història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Les històries

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa diari La Tenora, programa que dediquem al món de la sardana. Pere Païssa amb tots vostès. Bé, avui els hi proposem un programa que en primer lloc començarà amb quatre sardanes del compositor Joan Lluís Moraleda amb la Copla Mediterrània i després escoltarem un seguit de sardanes amb un programa, crec que molt bo, preparat per la Copla Madrinada de Badalona. I comencem escoltant ara la sardana que es diu Fajol, de Joan Lluís Moraleda, i després Brut de Bruts, també de Joan Lluís Moraleda, amb la Copla Mediterrània. Comencem així el programa d'avui. Endavant, Copla.

Avui, per començar, hem escoltat Fajol i Brut de Brut, sardanes de Joan Lluís Moraleda amb la Cobla Mediterrània. Continuem, doncs, ara amb aquest compositor i amb aquesta cobla per escoltar dues sardanes més. La primera es diu Montserrat Rebrota, sardana pensada amb la muntanya de Montserrat quan rebrotava després dels incendis que ha tingut fa uns anys i després a l'ombra de la rectoria. Escoltem les dues, interpretades per la Cobla Mediterrània i d'aquest compositor, Joan Lluís Moraleda.

La Copla Mediterrània ens acaba d'interpretar Montserrat de Brota i A l'ombra de la rectoria, sardanes de Joan Lluís Moraleda. Bé, ara donarem entrada a la Copla Marinada de Badalona. Ells, a principis de l'any 2000, han fet un compact disc que es diu Tenora segle i mig, recordant aquests 150 anys de la tenora. Aquest compact comença amb algunes sardanes de les que en dèiem curtes. Escoltarem Contrapàs de Pineda, sardana curta del llibre de Calaf, sardana curta número 8 de Narcís Frigola i sardana llarga número 5 de Josep Mercader. Són versions de la sardana que es podia ballar ara fa més de 150 anys, per després passar a una de les sardanes més antigues, sardana llarga que hi ha, del Pep Ventura, es diu Toc d'Oració.

Hem pogut escoltar la Cobla Marinada de Badalona amb aquest resum històric que ens ha fet d'unes sardanes, aquelles sardanes curtes que es podien ballar ara fa més de 150 o 200 anys. I després hem escoltat una de les primeres sardanes llargues que es van fer, Toc d'oració, de Pep Ventura. Bé, ara una petitíssima pausa i continuem amb la Cobla Marinada i amb un repàs de sardanes d'excel·lents compositors on la tenora hi té un paper important. Escoltarem ara a continuació Innominada, una sardana de Juli Garreta, i després una de força, força coneguda, El cavaller enamorat, de Joan Manent.

La Cobla Marinada de Badalona ens ha interpretat Innominada, una sardana de concert de Juli Garreta i després El cavaller enamorat de Joan Manent. Bé, i ara escoltarem una sardana molt antiga, Los Segadors, de Pep Ventura, sardana que no té res a veure amb el nostre himne nacional, i després una bonica sardana de Josep Maria Tarrida. Es diu Melangia. Escoltem-les per la Cobla Marinada de Badalona.

Acabem d'escoltar Los Segadors, una de les primeres sardanes de Pep Ventura, i després Melangia, de Josep Maria Tarrides. Bé, i continuem amb la cobla Marinada de Badalona, que ens interpreta en Josep Coll, sardana de Ricard Viladesau i sardana obligada de tenora. I després una sempre molt bonica i recordada sardana, Iris, de Jaume Roca i del Pep. Escoltem-les per la cobla Marinada de Badalona.

Acabem d'escoltar en Josep Coll, de Ricard Viladesau, sardana obligada de tenora, i després Iris, de Jaume Roca i del Pep. Bé, i ara ja ens anem a despedir i escoltarem una bonica melodia. No és una sardana, es diu Sabor a mi, és ben coneguda. És d'Álvaro Carrillo i també és interpretada per la Cobla Marinada de Badalona. Amigues i amics, fins demà. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta, doncs, d'un nou cas identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat aquest divendres, es considera que la dona compleix criteris de contacte, motiu pel qual s'han activat les mesures de seguiment i vigilància previstes. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Iniciem aquest dissabte que es presenta de canvi de temps al conjunt de Catalunya, on al matí encara tindrem estones de sol al Pirineu i Prepirineu, tant central com occidental, però al matí es presenta ja molt més ennuvolat a la resta de Catalunya. De fet, a les properes hores, alguna gota es podrà deixar escapar, sobretot en el litoral com el prelitoral central i també tarragoní. Serà a partir del migdia que arrencaran les precipitacions més destacades, sobretot a les Terres de l'Ebre. Haurem d'estar pendents al sector d'Horta, Sant Joan, la Senya, Ui de Cona, perquè aquí els ruixats podran descargar amb intensitat i a partir d'aleshores aquests ruixats es mouran de sud cap a nord, agafaran el conjunt de Catalunya i la regada a la tarda serà general i tot plegat amb unes temperatures al migdia que poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I marxem ara a Rodalies perquè a partir d'avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Això sí, entre els usuaris hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I d'altra banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la peste porcina africana. A tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són parans on els senglars entren en grups atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en els esports, avui l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán a un quart de 5 amb l'objectiu de 30 la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Aquesta melmelada és boníssima.
5: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
4: I com s'ho ha fet?
5: Amb un ajut líder.
6: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts Líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
4: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
5: Em sembla molt bé.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Estic content, entusiasmat i eufòric de retrobar-vos un cop més, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons referents als punts cardinals, que, com tothom sap, són un sistema de referència cartesià per a representar l'orientació en un mapa. Concretament, hom anomena punts cardinals les quatre direccions o punts principals de la brúixola que al seu torn se subdivideixen mitjançant bisectrius generant quatre punts més. L'esquema obtingut es coneix com a rosa dels vents, usada en navegació des de temps ancestrals que coneix les 8, 16 o 32 direccions esquematitzades del moviment en dues dimensions. I dit això, comencem ja, musicalment parlant, el programa d'avui escoltant Rocío Jurado, que ens interpreta el tema titulat justament Cuatro puntos cardinales, que, amb ritme de sevillana, la senyora va enregistrar l'any 1976.

Segons algunes opinions, el terme cardinal prové del llatí cardinalis, que significa principal o essencial. Al llarg de la història, les distintes cultures han assignat diversos valors i símbols a cada direcció. I ara, pel que fa a l'aspecte musical, que de fet és el que interessa d'aquest programa, em plau posar en la veu d'un company de quan qui ara us parla estudiava batxillerat a l'Institut Balmes de Barcelona, l'Albert Batiste, la cançó La noia del País del Nord, una adaptació del tema Girl of the North Country de Bob Dylan, que es va incloure en el disc Festival Folk, amb el que l'any 1967 es va estrenar, per dir-ho així, i en l'aspecte discogràfic, el grup de folk, que va ser una agrupació de cantants, conjunts i animadors musicals que, entre l'abans esmentat any 1967 i el 1968, es van organitzar com a alternativa més o menys popular i festiva als 16 jutges, dins del moviment de la nova cançó a la ciutat de Barcelona.

Els 8 vins principals de l'antiga Grècia foren representats a la Torre dels Vins, un edifici de planta octogonal construït de marbre de 12 metres d'alçada i gairebé 8 metres de diàmetre, situat a l'àgora romana d'Atenes i construït per Andronicus Sirrestes, al segle I abans de Crist. I un dels vins principals, el migjorn, és, com sabeu sobradament, el que ve del sud, una destinació que, segons que ens canta l'enyorada Rafaela Carrà, és on cal anar, si el que es vol és fer l'amor com cal, especialment per si de cas el món s'acaba. La cançó, que ara mateix comença a sonar, es titula «Hay que venir al sur», tot i que en la versió original italiana de l'any 1978, amb lletra de Gianni Boncompagni i Daniele Pace i música de Paolo Ormi, el títol era «Tanti auguri», que pel poc que sé d'italià seria «si fa o no fa» com «felicitats».

est és un dels quatre punts cardinals, tot i que també rep el nom d'Occident o Ponent, ja que és a l'oest on es pon el sol. I justament la conquesta de l'oest és el títol d'una superproducció nord-americana del gènere del western de l'any 1962, filmada en Cinerama, que segueix diferents generacions de la família Prescott en el trasllat de Nova York a San Francisco, protagonitzada per una pila d'actors i actrius de primer ordre, com ara Carol Baker, Henry Fonda, Gregory Peck, George Pipper, Robert Preston, Debbie Reynolds, James Stewart, John Wayne i Richard Wilmer, entre d'altres. Va guanyar diferents premis Òscar, millor pel·lícula, millor muntatge, millor so i millor guió original. I també va ser nominada a la millor direcció artística, millor fotografia en color, millor vestuari en color i millor banda sonora original. I justament d'aquesta banda sonora original d'Alfred Newman us proposo gaudir del tema principal.

0: No crec que descobreixi pas la sopa d'all si us dic que, especialment quan hom surt de viatge o simplement d'excursió, cal orientar-se adequadament per tal d'evitar haver de trucar al cos de bombers perquè ens vinguin a rescatar per haver-nos perdut. En l'aspecte musical, una de les peces que he trobat per a l'espai d'avui és una que va enregistrar David Bisbal i que va incloure en l'àlbum Hijos del Mar de l'any 2016 i que es titula, ves per on, Mi Norte es Tu Sur. De manera que, en aquestes circumstàncies, és més que improbable que pugui haver la més mínima trobada. En tot cas, i ja que, com us he dit, és aquesta una de les cançons que he trobat, doncs, que soni!
1: Thank you.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Es veu que en moltes regions del món els vents predominants canvien de direcció estacionalment i, en conseqüència, moltes cultures associen vents específics amb noms amb direccions cardinals i intercardinals. Per exemple, la cultura grega clàssica va caracteritzar aquests vents com anemoi. A l'Europa premoderna, de manera més general, entre 8 i 32 punts de la brúixola rebien noms que sovint corresponien als vents direccionals de la mar Mediterrània. I bufi d'on bufi el vent ara mateix, si és que bufa, la cançó que us proposo escoltar a continuació a càrrec del conjunt mexicà Grupo Brindis, amb ritme de cúmbia, es titula La Chica del Este, que no deu ser pas la mateixa a què es referia l'abans esmentat Albert Batiste, que era del nord.

primer que va fer servir en un mapa un estel de 8 puntes amb la intenció d'assenyalar un punt cardinal fou el cartògraf mallorquí Angelí Dolcet. Concretament, les tres obres que se li atribueixen, del 1330 al 1339, porten un estel de puntes iguals situades al nord de les seves cartes portolanes, que eren un tipus de mapa nàutic que servia essencialment per a localitzar els ports de mar i conèixer els perills que s'hi podien trobar, com ara els corrents o la poca fondària. I tot tornant a les noies ubicades en determinats punts cardinals, us proposo ara escoltar el cantant nord-americà Jonathan David McPherson, que ens interpreta Northside Gal, que aquí en diríem noia del costat nord, un tema que l'home va enregistrar l'any 2011.

Qui més qui menys ha tingut en algun moment de la seva vida una brúixola, o com a mínim sap que es tracta d'un instrument que serveix per a l'orientació geogràfica mitjançant una agulla que assenyala aproximadament la direcció nord-sud i est-oest i que es basa en les propietats de les agulles magnetitzades. Ara bé, heu de saber que les brúixoles van ser, pel que sembla, inventades a la Xina aproximadament al segle IX i, inicialment, consistien en una agulla imantada surant en un receptacle ple d'aigua. I tornant a la música, podem escoltar ara el grup Chambao, que del seu àlbum Con Otro Aire, de l'any 2007, ens interpreta la peça titulada Duende del Sur.

Per si us interessen, unes breus notes sobre ortografia. S'escriuen en minúscula inicial els punts cardinals usats sols, com a part d'una zona que no constitueix un nom propi o quan indiquen direcció. Com ara quan diem, el sol surt per l'est, tenen una casa orientada al sud-est o viatgem cap al nord. Però s'escriuen en majúscula quan formen part de noms propis, per exemple, en els casos següents. Àfrica del Sud ha recuperat l'optimisme. O estudien l'ampliació de l'OTAN als països de l'est. Ah, i s'escriuen també en minúscula els adjectius derivats. Oriental, occidental, septentrional, meridional, àrtic, antàrtic, boreal, austral, etc. I ara que ja sabeu tot això, us convido, amb molt de gust, a gaudir d'una de les cançons que conformen el disc El meu amic al mar, que l'any 1978 va enregistrar Lluís Llach. La titulada Venim del nord, venim del sud.

tres frases, refranys o expressions relacionades amb els punts cardinals són, per exemple, perdre el nord, que vol dir desorientar-se, perdre el seny o el rumb a la vida, tenir el nord ben posat, que significa estar ben orientat mentalment o tenir les idees clares, quan bufa la tramuntana es remou la marrana, que vol dir que el vent del nord pot alterar els ànims o comportaments. Nord enllà, equivalent poèticament a parlar d'anar cap a una terra ideal o desconeguda. Buscar els quatre vents, és a dir, buscar per tot arreu, en totes direccions. Quan el vent ve de ponent, deixa el teu bastó i pren el teu argent, que indica bon temps i oportunitat de sortir. I llevat i ponent fan créixer la gent. Refrany que associa els vents i les direccions amb força vital i prosperitat. I ara una cançó força animada amb un títol que és tot un oxímoron. Norteña del Sur.

Ep, que en espanyol també en tenen, de dites o refranys relacionats amb els punts cardinals, com ara ser el norte de alguien, que significa ser una guia, un referent vital per a una altra persona, buscar el norte, igual a intentar trobar sentit, orientació o propòsit, más perdido que un turco en la neblina del norte. Aquesta és col·loquial a l'Argentina i Mèxic,

que l'est pot portar a mal temps. Ni norte fijo ni rumbo cierto. Una expressió lírica o filosòfica per descriure algú sense propòsit clar. O como veleta al viento, per definir aquella persona que canvia fàcilment d'opinió o actitud segons com bufa el vent. I ja per cloure el programa d'avui, què millor que fer-ho amb la peça d'obertura del més que conegut musical West Side Story, que fa referència a un dels districtes de la ciutat de Nova York, que literalment seria el districte de l'Oest, on predomina la població de parla hispana. I amb aquesta versió instrumental us dic adéu, aprofitant la vinentesa, per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb els avions. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus. Segons ha informat el Departament de Salut, es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Mentrestant, l'origen del brot es continua rastrejant. I a partir d'avui el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que el situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Entre els usuaris, això sí, hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I seguim parlant de Renfe, ja que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu, Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I per la seva banda, el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la pesta porcina africana. Tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pick brick. Són paranys on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en cultura, la 13ena edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve de la productora Hikan Nung, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán un quart de 5 amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, donem pas al programa d'aquesta setmana, al qual el dedicaré tot ell al segon acte de l'òpera Werther de Massenet. Aquesta òpera, no sé si estan al corrent, però l'estan fent ara, han començat a fer-la, el Liceu és l'òpera que correspon ara al títol que s'està fent en el Liceu. És una obra, aquesta òpera, molt estimada, molt volguda, hi ha persones que potser la troben una mica massa, podríem dir, massa lírica, però realment és una obra molt bonica. Espanta una mica quan veus la producció que estan fent, que aquest és un dels defectes que trobem els que anem al Liceu, que és que ens fan unes coreografies, ens fan unes representacions que els decorats no lliguen gens ni l'estil ni el que podríem dir el que representa l'obra, però esperem que la música i els cants siguin tal com han de ser i llavors ens haurem de resignar amb el que veurem. Com deia, escoltarem avui el segon acte d'aquesta obra que té moments molt bonics. Jo, per mi, és l'acte més bonic d'aquesta obra perquè té moments dramàtics, moments d'il·lusió, moments de tot. I com que no seria una mica massa curta fer-la només aquest segon acte, doncs empalmarem una mica amb el que no fa massa temps, masses dies, podríem dir, que vam escoltar el final del primer acte. Recordem que Werther, fem una mica de memòria, Werther és convidat i ve a buscar a Charlotte, que és la filla gran de l'alcalde, per portar-la a una festa. I quan tornen, doncs, durant aquella festa que han estat junts, doncs d'alguna manera el romàntic Werther, recordem que Werther és un poeta, doncs s'enamora de Charlotte, que és la filla de l'alcalde. Sembla que ella també se sent atreta i mentre estan ja o acomiadant-se, però amb un to bastant, bastant amorós, el pare, o sigui, és l'alcalde, doncs surt dient Charlotte, que Charlotte, Albert ha tornat, i esclar, es queda parar qui és l'Albert. I llavors ella, doncs, molt contrita, diu, ja gairebé me n'havia oblidat que abans de que morís la seva mare havia donat paraula que es casaria amb l'Albert, que és un bon home. I esclar, llavors el Werther, que ja dic, és tot un romàntic i un gran senyor, li diu que sigui fidel a la seva promesa i que ell ja morirà. Així s'acaba l'escena, acaba amb aquella frase, un altre és el seu espòs. Sentim aquest fragment, doncs, que podrem sentir les veus de Werther, és Alfredo Kraus, i Charlotte és Tatiana Troyanos. Sentim-ho.

Ja hem sentit aquest final tràgic, eh? Un altre és el seu espòs. Ara continuarem i sentirem íntegrament tot el segon acte, anirem partint-lo com tenim tot i a costum, i així es podrem anar explicant i gaudint de cada moment el que representa. Estem ara, han passat ja uns mesos, han passat 3 mesos com a mínim, que s'han casat ja Charlotte i Albert, i estem el diumenge de Pasqua, estem davant de l'església, on després aniran a pregar, i en aquesta plaça, després de sentir un breu preludi, hi ha uns amics dels protagonistes, que és Johan i Schmidt, que estan cantant alegrement, viva Bacchus, estan molt contents allò, celebrant doncs, el dia de la Pasqua, i entre Charlotte i Albert, un parell d'enamorats, l'un a l'altre, podríem dir allò que es llencen floretes, oi? I que recorden doncs, que fa 3 mesos que ja estan casats i que estan feliços. Sentim aquest trosset. Més ben dit, sentim aquest trosset, però no acaba aquí. Aquest trosset després... No, perdó. Sentim-lo fins aquí. Perdonin-me, ara aquí he tingut un petit lapsus, però bueno, ja ho arreglarem. Sentim aquest tros.

Sentíem aquest so d'òrga, ens donava a entendre que entraven la parella, entraven a dins del temple, i ara vindrà allò que per poc els explico abans de que passés. Recordem que hem acabat el primer acte amb aquella frase tan punyent, aquella frase, un altre és el seu espòs. Doncs bé, ara entrarà Werther, que veu també aquesta parella d'enamorats que se'n van cap al temple, i també la primera frase que diu és això: un altre és el seu espòs. Mostra el seu desesper, mostra el seu desengany, el veure que ell volia Charlotte i no ho ha pogut aconseguir. I també acabarà aquest petit fragment que escoltarem, en què surt Albert, precisament, podria el mateix Albert, doncs, i el trobar-lo amb ell tan afligit, doncs li diu que està massa sol i que necessita, doncs, d'alguna manera, doncs, que busqui parelles. Clar, ell ja la tenia, però no li va sortir bé. Bé, escoltem ara aquests dos fragments. Un altre és el seu espòs i aquesta intervenció entre Albert i Werther. Sentim-ho.

Hem sentit doncs, aquest diàleg entre Albert i Werther. Werther és Alfredo Kraus, tal com hem anunciat, i Albert és un dels grans, també dels grans barítons d'aquella època, com era Mateo Manuguerra. Continuem amb aquesta obra. Ara apareix la germana de Charlotte, Sofia, que és una noia joveneta, que de fet doncs, inclús es tracta amb el Werther, es tracten de germà. I doncs, el que vol, el veu una mica ensupit, el vol animar i el vol que vagi amb ell a ballar amb els balls que fan diguem-ne per la festa en els carrers. Però Werther doncs, li segueix la corrent, però esclar, doncs, no, diu que no hi pot anar. Sentim doncs, ara aquest fragment, aquests fragments en què sentirem sobretot Sofia, que és la germana petita, i Sofia la sentirem interpretada per Christine Barbusch. Sentim-ho.

Werther volia seguir els consells d'Albert i decideix marxar, però quan diu que se n'anirà i que ell ha de marxar, aleshores apareix, que ja surt de dins del temple, surt Charlotte, i llavors és quan diu no me'n vaig. I és, ara tindran una llarga conversa, sortirà doncs l'efecte que ell li té, i Charlotte se'n vol d'alguna manera, vol separar-se d'ell, vol que la deixi tranquil·la, però inclús hi diu que Albert l'estima, ell és la seva esposa i Albert l'estima, i el mateix Werther li diu i qui no us estimaria, perquè esclar, ell està molt, molt enamorat d'ella. I acaba en un moment dient-se que no el vol veure, i ell doncs diu, me'n castigueu d'aquesta manera, i diu, bueno, torna per Nadal. Que torni per Nadal, i així acaba aquesta escena, no l'obra perquè encara quedarà un trosset, però sentirem doncs aquest retrobament de Charlotte i de Werther. Sentim-ho.

Aquesta escena és molt, molt bonica, la veritat, melòdicament. Ens trobem ara al Werther, que la Charlotte li acaba de dir que, bueno, que se separin, i llavors li dona, doncs, aquell temps de separació, que diu que torni per Nadal. I ens trobem, doncs, que està molt abatut. El Verde pensa que potser no ho podrà complir. Ell, o si ell li ordena, doncs, que faci que aquest temps, doncs, ell ho farà, però no sap si ho podrà complir del tot. I ara ens continuem amb aquests moments en què ell està pensant, i està pensant una mica en l'amor, i mentre està trist i amb aquesta mena de comiat, que encara no arribaria, però amb aquests moments, doncs, apareixen altra vegada la petita, la Sofia, i amb una alegria, i llavors li diu que se'n va, que vagin amb ells a la festa, i ell li diu que no, que se'n va, i li pregunta per on se'n va, i ell li diu que se'n va per sempre, i la pobra Sofia es queda trista. Quan venen altra vegada Charlotte i el Verdi, la troben trista i confessa, doncs, que Verdi se n'ha anat, i a dir per sempre. Aleshores, doncs, tant Sofia com Charlotte, per sempre, es queda tot així molt, molt pensida, i l'Albert sospita que l'estima ella, o sigui, ell estima a Charlotte. Sentim, doncs, aquest ja és el final del primer acte. Del segon acte, perdó, és el final.

I així s'acaba el segon acte d'aquesta òpera de Jules Massenet, aquesta òpera de Werther. Hem pogut sentir les veus Werther, Alfredo Kraus, Charlotte, Tatiana Troianos, Sofia era Cristina Barbuix i Albert era Mateu Monoguerra. Hem pogut escoltar altres veus també que han completat aquest segon acte de l'òpera Werther. Espero que els hi hagi agradat. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Una catalana que no presenta símptomes es troba en quarantena a Catalunya després d'haver compartit avió amb la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus, segons ha informat el Departament de Salut. Es tracta, doncs, d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Segons la investigació epidemiològica, la dona no s'havia identificat inicialment per un canvi de seient a l'avió i aquesta circumstància va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius. En paral·lel, l'OMS també assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Una d'aquestes persones dubtoses de tenir antivirus seria un home adult que va desembarcar a l'illa de Tristan da Cunha el passat 14 d'abril i es troba actualment estable i aïllat. I Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Se'n preveuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. I seguim amb Rodalies perquè a partir d'avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa ara en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida el passat mes de gener. Això sí, entre els usuaris hi ha discrepàncies sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla i molts es queixen que moltes línies encara no estan en condicions per garantir un servei de qualitat. I el Departament d'Agricultura ha començat a desplegar les mesures del contracte d'emergència de 7 milions d'euros anunciat per contenir la peste porcina africana. A tot el radi de 20 quilòmetres respecte a l'origen del brot s'estan instal·lant una 60ena de trampes addicionals tipus pig brick. Són paranys on els senglars entren en grup atrets per menjar, fet que permet fer captures col·lectives sense corredisses. I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. I ahir en futbol sala victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo que fa que els blaugranes s'assegurin la primera posició de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Ni tan miedo.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Stay tuned for more Happy Days.
1: Bon dia de dissabte. Ah, però, perdoneu, aquí el delay. Perdoneu. Bon dia de dissabte, doncs, 9 de maig del 2026. Després d'aquest descans d'una setmana, tornem d'entrar després del cap de 15 dies, visquent un cap de setmana fantàstic per a Mola, per donar, doncs, suport al gran amic i veí que ara mateix viu allà per a Mola, el Carles Soler, a la seva, doncs, el seu projecte i la seva, doncs, exposició de quadres i fotografia, que si esteu per Peramola podreu anar a visitar-lo els caps de setmana i sense deixar d'escoltar Ràdio Molins de Rei. Ja saps que pots escoltar Ràdio Molins de Rei a través, doncs, a www.radiomolinsderei.cat. Si esteu per allà podeu anar escoltant Ràdio Molins i també podeu visitar, doncs, l'exposició. Us la recomano. Soc Cristian Bel, a les vies de so de Ràdio Molins de Rei. Donem el pistoletàs de sortida del programa d'avui. Ei, que sigui més fort aquest pistolet. No, que soni més fort. Així, així. A començar l'espectacle.

Durant aquests 15 dies, teniu les notícies i les coses que han passat en el món des de que no hem estat al programa. Això sí, hem seguit la informació a través dels programes doncs, com el Matí, doncs, amb l'Oriol i el Roger i la Sílvia, i ens ha anat explicant el tema d'aquest antivirus, i que ens alegrem que hi ha persones que doncs, estiguin doncs, molt millor, molt bé, o estiguin fora de perill, i que es vagin doncs, millorant les coses i que es vagin doncs, restablint les seves vides. Malauradament, doncs, han perdut vides a través d'aquest maleït virus, i que ha trasbalsat diversos dies d'aquesta setmana. I per això també, perquè tenim... volíem fer un escalf a la Bonnie Tyler, que també ens vam enterar doncs, que està en coma induït a Portugal. Doncs, la gran artista doncs, galesa, que esperem que es pugui despertar doncs, i que li donem el millor dels acolliments i l'escalf que puguem donar-li perquè es pugui recuperar el més aviat possible. Escoltem la Bonnie Tyler amb aquest It's a Heartache.

0: Bonnie Tyler amb aquest It's a Heartache, una gran veu, que va tenir problemes amb la seva veu des de la seva joventut i que a través de, després de les operacions que va tenir de la gola i de la veu, doncs ens ha regalat amb aquesta la seva música i la seva veu. It's a Heartache de Bonnie Tyler, que es recupera aviat. Seguim aquí a Ràdio Molins de Rei, al 90.2 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
2: And you listen to Stereo Pop on Radio Molins de Rei.
3: La playlist d'Estereo Pop.
0: Abans de començar amb el resum, recordar avui doncs que tindrem l'àlbum de la setmana a Galàxies, el nou disc LP de, amb 6 cançons de Manu Guix, el compositor, pianista, cantant de a més ser un dels mestres també de Operación Triunfo i etc, etc, la gran dilatada i exitosa doncs a discogràfica, vida discogràfica de Manu Guix. Avui el tindrem a Galàxies, el nou disc. I a la segona hora, avui tenim uns grans també de la música com Manu Guix, són Los Secretos. Avui recordarem la seva discografia, la seva música, una de les bandes més importants al rock nacional, pop-rock nacional, que ens han portat no centenars, però sí que desenes d'èxits i grans, grans temes a les nostres vides. A part, tindrem les propostes, que ara començarem amb la primera, i les novetats. Atenció, perquè en portem 3 avui de novetats que donen, fan petjada, eh? I avui, a Pick of the Pops, a la tercera hora, recordarem els anys 60. No dic més, comencem amb la primera proposta de la setmana.
3: La playlist d'Estereo Pop.
0: Amb aquest doncs, artista, aquesta banda anomenada Spin. Atenció, perquè per si la vols buscar a través de Spotify, has de posar majúscula SP, la I amb minúscula i la N majúscula, o sigui, Spin, i el seu tema, Lullaby.

atent, eh? Recorda, S majúscula, P majúscula, I minúscula i N majúscula. Espina, si s'escriu a través... Perquè això que no et trobes, no, perquè si no trobes un altre grup amb el mateix nom. No sol passar, però amb aquest tema, Lullaby, Spin. I ara anem cap a la primera novetat de la setmana. Record of the week. Anem amb la primera novetat de la setmana. Ui, quins la porta. Hauríem de posar aquí un aplaudiment. Bueno, de fet, els aplaudiments aniran pels tres que venen a continuació, perquè són tres fantàstiques novetats, eh? Buscarem aquí, mira, efectes de so, buscarem aquí uns aplaudiments forts. Aquí els tinc. Aquí, no en són aquí, aplaudiments. No són... Ah, aquí. Perquè tenim avui a Estera Pop el nou senzill de les seves satàniques majestats, els Rolling Stones. Han publicat un nou senzill del que serà el seu nou àlbum que es publicarà el pròxim 10 de juliol sota el nom de Forever Tongued, eh? Aquí les cookies d'internet que a vegades no deixen llegir. Forever Tongued serà el nou disc dels Rolling Stones i amb la seva nova cançó In the Stars.

I anem cap a una altra de les grans novetats. Tenent, li donem un aplaudiment fort. Per als nous... Els nous que venen aquí, que no són nous, que et porten ja una també dilatada discogràfica des de finals dels 70 i sobretot als anys 80, eh? Estem parlant dels Duran Duran, que tenen nou senzill junt amb Nile Rodgers. Free to Love, Duran Duran.

innovant-se, però no deixant de banda la seva identitat, eh? La banda de Simon Le Bon, la banda també de Roger, de John, de Nick i sobretot amb la participació de Nile Rodgers. Duran Duran. O en aquest cas, amb un accent, és Duran Duran, eh? Perquè Duran també és un cognom català, en aquest cas. Duran Duran i el seu nou tema, Free to Love, junt amb Nile Rodgers. Anem cap a l'altra novetat i un altre aplaudiment fort. Oh. Perquè quin duet que ve ara mateix. Fa recordar una mica aquell sentiment Beatle, perquè fa uns quants, potser un mes o alguna cosa així, vam estrenar Days We Left Behind, el nou senzill de Paul McCartney. Però avui tenim Home to Us, el nou senzill de Paul McCartney, junt amb el seu amic Ringo Starr.

Oh, Paul McCartney, Ringo Starr, com si fossin mitja part dels Beatles. Ens falta en George Harrison, ens falta en John Lennon, però aquí tenim en Paul McCartney i en Ringo Starr, eh? Quina gran cançó, Home to Us. I ara anem cap a una altra de les propostes de la setmana i de seguida anem cap a l'àlbum de la setmana. La pròxima proposta que us porto porta per nom Danny Rady, eh? I ens porta, doncs, el seu nou senzill, Overshined. Danny Rady.

Tenny Radia, ho trobaràs per aquestes paraules. Tenny amb dos N's i una Y, eh? Jenny Ready Overshined. I anem cap al àlbum de la setmana. Avui, Manu Guix. Album of the week. Aquest nou disc anomenat Galàxies, això és el seu nou LP de 6 cançons, doncs probablement el seu treball més íntim i personal. Un disc que combina sol americà, funk dels 70, synth pop elegant i unes textures electròniques. Parla sobre les relacions, l'atracció, les absències, l'amistat, el sexe i la pèrdua. Recordem que Manu Guix va néixer a Barcelona l'any 1979, mira, un any abans que jo. És compositor, cantant, pianista, productor i director musical. És una de les figures més conegudes del pop català contemporani i molt popular també per la seva vinculació amb Operación Triunfo. Va començar molt jove estudiant piano, composició i sobretot també música jazz, i es va formar en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona i a la Berklee College of Music of Boston, eh? Aquest nou treball que porta nous temes i que començarem escoltant amb aquest Un satèl·lit orbitant, i seguidament escoltarem Astres. Avui l'àlbum de la setmana, Manu Guix.

Astres, el nou senzill de, bueno, un dels temes també dintre del nou disc de doncs Manu Guix, un disc doncs, que es va gravar al seu estudi personal, Medusa Studio, i que el va preparar mentre la gravació es va fer mentre preparava la gira de OT, també directes d'altres artistes o el seu propi directe també de Galàxies. Guix destaca que treballar al seu estudi li permet fer exactament la música que vol, sense pressió de les discogràfiques. Home, està molt bé així, molt ben pensat això. Un disc que és la primera part d'un projecte més gran. El 2027 arribarà una segona part amb 6 cançons més, eh? Això és un LP de 6, i el 2027 n'arribarà una altra amb 6 cançons més. El disc està íntegrament en català, i com no, aquí ja es defineix com el treball més sincer i honest de la seva carrera. A la seva carrera musical durant els anys 2000 inicia carrera en solitari amb discos de pop melòdic i piano pop, entre ells destaca De Cabeza, amb el seu nom homònim, Manu Guix, Pas a pas, Després de tot, Moments, Direcció prohibida i aquest últim, doncs, actual, Galàxies. El seu estil combina, com dèiem, pop, soul, jazz i música funk, influència de musicals i cançó d'autor. La seva gran popularitat arriba amb el professor de músic per arribar també a Operación Triunfo. Director musical i coach vocal. O sigui que si vols introduir-te en el món de, aquest món del cant i de la música, no dubtis també contactar doncs, amb Manu Guix. Ha participat en diverses etapes d'OT, el 2001, el 2005, el 2017, el 2018, el 2020 i l'últim el 2023, si no recordo malament. És considerat una peça clau del so modern doncs, del programa d'OT. I també ha tingut molt èxit en el teatre musical. Ha compost i dirigit amb Gris, El petit príncep, Cantando bajo la lluvia i La jaula de les loques. Especialment important és El petit príncep, musical familiar creat per Àngel Llàtzer, que s'ha convertit en un fenomen nadalenc a Catalunya. Després escoltarem la cançó del El petit príncep amb Manu Guix i Àngel Llàtzer. Nosaltres escoltem una altra de les cançons dintre d'aquest nou disc de Manu Guix, Més enllà dels estels.

0: Aquest tema s'anomena Objectiu la Lluna.
1: Sí.
0: Tal com sona, eh? Objectiu la Lluna. Manu Guix, l'àlbum de la setmana, Galàxies.
2: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
0: I ara, per acabar la primera hora de programa, arribarem amb El Petit Príncep, aquest tema de Manu Guix, junt amb Àngel Llàtzer. Llàtzer. Junt amb Manu Guix, amb El Petit Príncep, aquest gran projecte de teatre musical. Amb aquesta cançó arribarem al punt de les 11 del matí d'aquest dissabte 9 de maig del 2026. Fins ara, no et desconnectis de Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. Escoltem Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i amb observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats a aquest creuer MV Ondius i, en paral·lel, l'OMS assenyala que hi ha dos casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. Per la seva banda, Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies, sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. Seguim parlant de Rodalies perquè recordem que avui el servei torna a ser de pagament. El govern ha justificat la mesura perquè assegura que hi ha hagut una millora progressiva del servei que situa en el 96% dels serveis potencials. La xarxa ha estat gratuïta durant 3 mesos i mig per compensar els usuaris pels talls, els trams de velocitat reduïda, els retards i les incidències detectades a la xarxa arran de l'accident mortal de Gelida. I anem ara amb successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris. L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodox han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora Hic and Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets. Per la seva banda, el premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als herois de Vandellòs, de Minoria Absoluta. I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visiten el Sánchez Pizjuán a partir d'un 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca ara la permanència 2 punts per sota dels barcelonins. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
1: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Hello.
1: Wouldn't it be nice if we were older than...
0: Welcome back.
2: I avui a...
3: l'àlbum clàssic de la setmana.
2: Tenim l'artista clàssic, que podem dir que és un recopilatori de grans èxits de la banda madrilenya Los Secretos. Avui els tenim a Ràdio Monterrey, l'artista clàssic. Donem també un aplaudiment fort. Aquests grans artistes, la banda dels germans Urquijo i companyia, ara diré tots els integrants de la banda, farem un petit review de la seva carrera discogràfica de la banda de Los Secretos, avui, a l'Estereo Pop. Els inicis de la història de Los Secretos comença a Madrid, al barri d'Argüelles, amb els germans Urquijo, Javier, Enrique i Álvaro. Van créixer en una família acomodada i molt vinculada a la música. El pare tenia una gran col·lecció de discos i els germans van aprendre pràcticament de manera autodidacta, doncs, escoltant bandes com Neil Young, Jackson Browne, Grant Parsons, escoltaven country rock americà, pop britànic, folk rock magdòlic, melòdic i, sobretot, també bandes com els Eagles. A mi m'encanten els Eagles. De fet, jo crec que tenen molt d'aquesta banda nord-americana, els Eagles. Estic buscant aquí una cançó perquè mostri una mica aquests inicis dels germans Urquijos. Eagles, aquí en tinc. One of these nights, escoltant una mica aquest so.

Això més aviat també és música folk, eh? De la música que també feien els Eagles. Per cert, els Eagles seran els pròxims artistes a passar en els artistes clàssics de la setmana. Dissabte que ve, a la segona hora, farem un especial també dels Eagles. Recordant, a mi m'encanta aquesta cançó. Take it easy. Veus les guitarres acústiques? Perquè vegis com van... En què es van experimentar els secretos?

A diferència d'altres grups de la movida, ells sempre van tenir un son més melancòlic i americà. I quan eren, encara es deien Tos, l'any 1978, entre el 78 i el 79. El grup original es deia Tos. Tos, oi? El grup original doncs, es formaven els tres germans Urquijo i José Enrique Cano, conegut per Canito. Canito era amic seu de l'escola FEM de Madrid. L'any 1979 van gravar maquetes amb cançons que després serien mítiques, com Me Aburro, Màquines, Snoopy i Olga, o aquesta que al final acabaria sent una de les seves més icòniques cançons de Los Secretos i que formaria part del seu primer compacte. Jo crec que no fa falta gaire presentació per escoltar aquest Déjame. Avui, Los Secretos.

Ojos de Perdida, una de les primeres cançons de Los Secretos. I com explicava abans Álvaro Urquijo, amb el riff, l'últim moment del vídeo que havien fet servir per Déjame, també el van utilitzar per una cançó que va escriure Álvaro Urquijo per Joaquín Sabina, per l'any 94, Por el Boulevard de los Sueños Rotos, i que també doncs, canten els seus concerts el mateix Álvaro, amb la seva pròpia versió del Boulevard. Escoltem Los Secretos, Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Això sí, en directe, eh?

0: Gracias.
1: Anem contra les cançons mítiques de la banda. Anem cap a l'any 1989-1990 per escoltar una cançó anomenat La calle del olvido, escrita per Enrique Urquijo. La va escriure principalment ell. La cançó parla sobretot de la fatalitat, l'autodestrucció, la dependència emocional i la relació amb les drogues i la mala vida. I sobretot la molta gent interpreta que també una altra cançó, Amiga mala suerte, gairebé amb una metàfora parla de l'heroïna, de la depressió o sobretot de la vida nocturna destructiva que Enrique Urquijo arrossegava. Escoltarem La calle del olvido i seguidament escoltarem Amiga mala suerte.

Mala sort, o mala suerte, no es refereix literalment a la sort, sinó a una persona que porta dolor, caos o tristesa. El protagonista, encara que a ell segueixi unit a ella. Doncs una cançó marcada per la fatalitat i la dependència emocional, i sobretot el desgast, més que la resignació i atracció, Sap que la relació li fa mal, però no aconsegueix allunyar-se'n, És un tema molt típic de l'estil d'Enrique Urquijo. Melancolia, amor trencat i vulnerabilitat emocional, En aquell disc anomenat Cambio de Planes, de 1993, I on escoltem justament la cançó Cambio de Planes.

0: l'àlbum clàssic de la setmana.
1: Agárrate a mi, María, de Los Secretos, tracta sobre algú que intenta consolar i protegir una dona que està destruïda emocionalment. La cançó parla del refugi i l'escalf enmig del dolor. El narrador li diu a Maria que s'agafi amb ell per escapar d'una situació dura, probablement una relació tòxica amb la soledat o una vida que li està consumint. Hi ha referències molt típiques a Enrique Urquijo: la nit, les ferides emocionals, la fragilitat i, sobretot, la necessitat de carinyo. També es pot interpretar com una metàfora de dependència emocional mútua. Ell la vol salvar, però li dona la sensació de que tots dos estan iguals de perduts. Agárrate a mi, María, Los Secretos. Aquí amb un toc mexicà, eh?

A veure, no és que sigui normal, però se sol escriure més cançons de, per la tristesa i el desamor que no pas per el propi amor quan funciona. A vegades això no és que sigui de lògica, però a vegades surten millors cançons, és veritat. Quan les coses van malament, sempre és més fàcil lluentar-se, però quan s'estima de debò, quan estimes de debò una persona, és quan realment vols estar amb ella a les dures, també. No només al bon moment, sinó a les dures també. A les dures i a les madures, com es diu. A la pròxima cançó que escoltarem és de l'any 1991, des del disc Adiós Tristeza. Les dues pròximes cançons que escoltarem és Y No Amanece i després Ojos de Gata. Després explicaré què significa la cançó Y No Amanece.

La formació ha canviat a través dels anys. Els canvis van ser forçats per les successives morts de dos dels seus bateries. Primer Canito, en l'època que el grup es deia Tos, i després pel seu substitut, aquell el també compositor i cantant Pedro Antonio Díaz, el que van fitxar després de posar un anunci a l'emissora Onda 2, després de la mort de Canito. Tots dos eren compositors i cantants a més de tocar la bateria, i tots dos van tenir una gran influència en el grup. Al llarg dels anys, el nucli principal de Los Secretos va ser integrat pels germans Urquijo, Javier, també, Enrique, Álvaro. La banda formada, doncs, com dèiem, per Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Jesús Redondo, Juanjo Ramos i Santiago Fernández a la bateria, Juanjo Ramos al bajo, Jesús Redondo als teclats, Rey Ramón Arroyo també a l'acompanyament també de les bateries. I com dèiem, la desaparició de Pedro Antonio Díaz, José Enrique Cano Canito i Enrique Urquijo. Déu-n'hi-do el passat i trist també de los secretos. Aquesta cançó, I no amanece, parla d'una espera emocional interminable, normalment interpretada per una ruptura o una pèrdua amb un estat de depressió emocional. La idea és que No amanece és una metàfora clara de la noche representa tristeza, soledad y bloqueo interior, y el amanecer, que nunca llega, simbolitza alivio, esperanza o recuperació. La cançó transmeteix agotament, un agotament emocional i una sensació d'estar atrapat en el dolor. El protagonista sembla incapaç de sortir-se d'aquell estat, i encara que sigui esperant que alguna cosa canviï. Alguns tenim aquesta vegada aquesta sensació. La pròxima cançó que escoltarem és Ojos de Gata, també dintre d'aquest disc de Los Secretos. Ojos de Gata, aquí el tenim.

Y Los Problemas, a l'any 98 va ser el seu últim disc, però amb Los Secretos va ser l'any 95, amb el disc Dos Cares Distintes. La cançó Pero a tu lado, de Los Secretos, que per cert s'ha convertit en un himne no oficial del Llevant, del club de futbol Llevant, Unión Deportiva, la cançó parla d'encontrar la paz i el sentido gràcies a otra persona, incluso cuando uno está roto por dentro. Com dèiem, totes les cançons d'Enrique Urquijo parlen sobre la tristesa, eh? I com s'està trencat un per dintre. La lletra descriu algú insegur, cansat i ple de contradiccions, però que aconsegueix sentir-se millor al seu lloc, al seu costat. No és una cançó d'amor idealitzat i parla més bé d'un refugi emocional i una necessitat afectiva. Una de les meves cançons preferides de Los Secretos, Pero a tu lado.

Aquesta cançó que no només la dediquem a tots els oients, sinó també a la nostra fidel oient, Marisa López. Te la dedico. Pero a tu lado, Los Secretos. Amb dues cares distintes arribarem al punt de les 12 del migdia d'aquest dissabte 9 de maig. Després escoltarem la cançó Sobre un vídeo mojado.

0: We'll continue after the break. Wouldn't it be nice
1: if we... Tornem d'aquí uns segons. No et desconnectis de Radiomolins.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de la dona holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i en paral·lel l'OMS assenyala que hi ha dos casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit s'ha registrat un sinistre viari amb dues víctimes mortals a la Nacional 240 a Montblanc. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes i, a conseqüència de l'accident, han mort els dos conductors dels vehicles. Es tractava d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre de 50, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues són ja 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Marxem ara fins a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que ha posat en marxa avui l'Avenir 3 dies a la República, una aventura digital que permet descobrir la història local d'una manera immersiva i participativa, una activitat que està especialment adreçada a joves a partir de 12 anys. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Pau Vázquez.
4: La proposta consisteix en un recorregut geolocalitzat pel centre de la ciutat, en què els participants es posen a la pell de la ciutadania dels anys 30 i prenen decisions en moments claus de la Segona República. L'experiència es pot fer amb el mòbil, dura entre 60 i 90 minuts i té un recorregut d'uns 2,5 km. Basada en fets reals i amb continguts assessorats per l'historiador José Fernando Mota, l'experiència combina joc, investigació i presa de decisions per donar a conèixer episodis destacats del passat de la ciutat. L'activitat s'incorporarà com a recurs educatiu per als instituts dins del Pla de Dinamització Educativa al curs vinent.
3: Passem també per Rodalies, que ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats a precisament al servei de Rodalies. Sempre veuen trens de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre que s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova, Sant Andreu Comtal i Ripoll. A més, recordem que el servei torna a ser de pagament a partir d'avui. I tanquem amb els esports. L'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran el Sánchez-Pizjuán a un quart de 5 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. A més, ahir en futbol sala la victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo, que fa que els blaugranes s'assegurin la primera plaça de cara al play-off. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del passeig Pi Margall, número 11.
6: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
7: Generació Chic.
6: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
5: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah. Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del passeig Pi Margall, número 11.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic.
1: García.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, García.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família García, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Pensando en ella, sobre un vídeo mojado, és l'última cançó que escoltàvem d'avui,
1: l'àlbum clàssic de la setmana.
0: En aquest cas, l'artista clàssic Los Secretos. Anem cap a última de les propostes que et porto avui i comencem de seguida amb el Pick of the Pops.
2: La playlist d'Estereo Pop.
0: La proposta que et porto per ara és, s'anomenen The Midnight Isle i la seva cançó s'anomena Happy Turn of Chains.

0: Midnight Isle i el seu Happy Turned of Change, una de les propostes que et portava, de les tres que et porto generalment cada setmana. Anem a Pick Up the Pops. Avui amb una dècada màgica.
1: Pick Up the Pops.
0: Avui viatgem als anys... Bueno, de fet, anem al Tardis. Fem el Tardis... I viatjarem per tots els anys 60. Eh? Ara que ja fa uns anys, el que és el cine, la televisió, a part de les pel·lícules que ja es feien en els anys 60, moltes sèries d'aquella època, moltes sèries que es basen en aquella època, en aquest cas, com la que fan en exacte TV3, que és el Paradís de les Senyores, en aquella Itàlia, aquella Milano dels anys 60, només totes les ciutats, París, Londres, Madrid, Barcelona... Totes les ciutats es vestien dels anys 60. La moda, sobretot, que va canviar molt a meitat de la dècada. Sobretot en els primers anys 60, els vestits rectes i elegants i les faldilles fins als genolls, amb els guants, els barrets petits i les bosses de mà. Sobretot amb l'inspiració de Jackie Kennedy, la dona, l'esposa de John Fitzgerald. A mitjans es va canviar la minifaldilla, els vestits geomètrics, i els colors vius, sobretot el taronja, el groc, el verd, el blau elèctric, i l'estil mod, botes blanques, ulleres grans i cabell curt. Tot recorda també la imatge d'Audrey Hepburn, I en els finals dels 60, la moda hippie, els pantalons acampats, els estampats florals i psicodèlics, i les armilles, els serrells, els mocadors i la roba àmplia, influència del Woodstock i la cultura pacifista. Els homes vestien entre estrets al principi les camises estampades de coll alt i les jaquetes de vellut o dante, el cabell més llarg cap al final de la dècada. En resum, dels looks elegants i formals es va passar una moda jove, colorista i rebel. I què en parlem de la música? Entre el rock and roll beat, a la música pop que portaven els Beach Boys, el Elvis Presley, que ja venia dels 50, també els Beatles, els Rolling, sobretot també la música soul i la Motown, molt important als Estats Units, la música d'Aretha Franklin, Stevie Wonder, Marvin Gaye, i molta música que venia del gospel, el rhythm and blues i les veus molt expressives, que després aquestes veus negres, als anys 70, remodelarien per fer la música funky disco. Sense més preàmbuls, comencem amb la primera cançó. Una cançó molt eurovisiva, ara que estem al maig, que és el mes d'Eurovisió. Amb la galesa Lulu i escoltem aquest... Boom, back up.

Si algú caracteritzava les cançons dels 60 eren cançons curtes, no arribaven moltes no arribaven ni a 3 minuts, però eren molt intenses, molt vives, fresques. Com la cançó que escoltarem, més aviat és una, doncs, una balada d'una banda importantíssima de música negra, doncs, amb grans artistes com els Temptation, per Smokey Robinson i Ronald White. Estem parlant del 21 de desembre de 1964. La música de Temptations i la cançó My Girl, que va donar també música a la pel·lícula. La meva noia. Mi chica.

Aquest nom de la pel·lícula My Girl de l'any 1991, després que Dan Aykroyd, després d'haver fet un dels quatre caçafantasmes, Dan Aykroyd protagonitzava la pel·lícula junt amb una joveneta Anna Chlumsky fent de Beda i de Macaulay Culkin fent de Thomas. Una gran pel·lícula, doncs, de l'any 1991, anomenada La meva noia. Mi chica, My Girl, de l'any 91. En aquest cas, la cançó de l'any 1964. I anem cap a una altra de les clàssiques que no pot faltar en els anys 60, que era aquesta banda californiana, perquè la cançó s'anomena California Dreaming, The Mamas and the Papas.

California Dreaming, eh? Ui, sembla que tinc una mania de començar a parlar abans que ens digui el micro. La pròxima cançó és d'una banda novaiorquesa, un triplet amb el nom, pels noms de Veronica Rooney Bennett, les has pregut, Esteli Bennett i Nedra Tynley, eh? A les Ronettes, formades l'any 1959 i que l'any 1963 van tenir un dels seus grans èxits. Estem parlant de Be My Baby, Ronettes. Dintre la pel·lícula Dirty Dancing.

Be My Baby, de Ronettes, la cançó que obria la pel·lícula Dirty Dancing, en els crèdits inicials s'escoltava aquesta cançó. I és que algunes cançons que ballaven en aquell moment Jennifer i Patrick Swayze era aquesta, Be My Baby, de les Ronettes. I una altra de les cançons mítiques als anys 60, hem de parlar de, com no, dels Beach Boys, es van portar moltes, i sobretot una que volia, volia portar-los perquè era difícil l'escollida, no? Havia cançons com Good Vibrations, com God Only Knows, però he triat aquesta, I Get Around, dintre també d'una música de pel·lícula. Mira qui parla, amb Christy Alley i John Travolta. I Get Around, Beach Boy.

imagina't si les músiques... La música dels anys 60 sí és important per a les pel·lícules, perquè molt dels èxits dels anys 60 han protagonitzat i estat introduïdes dintre de les pel·lícules. I aquesta n'és una, n'era una. La primera de les pel·lícules, de les tres pel·lícules de la saga Mira qui parla, amb Kirstie Alley i John Travolta. La música dels Beach Boys, I Get Around, també, sobretot, era també la cançó inicial dels crèdits, on es veia els espermatozous que intentaven entrar dintre de l'òvul, eh? A la pel·lícula Mira qui parla. Anem cap a una altra de les cançons que també va formar part d'una pel·lícula, una pel·lícula de l'any 1990-91, ara no sé, estic ben bé. Bueno, també formava part d'una pel·lícula d'aquell any protagonitzada per Julia Roberts i Richard Gere. La fantàstica aventura romàntica d'un home que agafa els serveis d'una prostituta, però que la converteix en una dona elegant i al final acaba enamorat d'ella i tots dos s'acaben enamorant un de l'altre. La brillant història de Pretty Woman amb la música del gran Roy Orbison, amb una cançó de l'any 1964, Pretty Woman.

Això no té discussió, eh? Intentant emular un gran Roy Orbison que va entrar en el Saló de la Fama i que té una distinció d'un dels millors de la música. Roy Orbison. I una cançó que forma part de molt a principis dels 60, 1961, per Jerry Lee Lewis, i que també forma part d'una pel·lícula. Great Balls of Fire!

Un virtuós totalment del piano. Jerry Lee Lewis, no confonguim amb Jerry Lewis, que era el, també actor, en aquest Jerry Lee Lewis, una pel·lícula, aquesta cançó va formar part de la pel·lícula Top Gun, però sobretot la pel·lícula Gran Bola de Foc, de l'any 1989, protagonitzada per Dennis Quaid, que feia de Jerry Lee Lewis en els grans moments de Dennis Quaid. Jerry Lee Lewis també va participar a la seva pròpia pel·lícula, i Winona Ryder, una joveníssima Winona Ryder, també Terry Wilson i Alec Baldwin, Gran Bola de Foc, de l'any 1989. Recomanada, perquè la puguis escoltar. I sobretot els anys 60 no s'entendrien sense, com no, els Beatles. Beatles i els Rollings. En aquest cas, els Beatles, he escollit All You Need Is Love, perquè en el món on estem vivint ara mateix, l'únic que necessites és amor. Amb aquesta marsellesa,

Els Beatles amb aquest All You Need Is Love. I com no, també els Beatles, també tenim els Rollings, una cançó de l'any 1969, que s'havia al final de la dècada. Estem parlant de Honky Tonk Woman. Rollings.

Honky Tonk Woman, Dance Rolling, Rolling Stones, les seves satàniques majestats, que m'has escoltat abans amb el seu nou senzill, que publicaran doncs el 10 de juliol el seu nou treball, ja tindrem segur aquí a l'Estèreo Pop, encara ens entra d'aquesta última temporada. Bueno, última temporada abans d'acabar les vacances, eh? No, veurem. Jo crec que sí, que encara hi haurà una temporada més d'Estèreo Pop, seguirem, si no hi ha res de nou, aquí he intentat arreglar una mica per ha sortit l'última, no, esperem que no. Aleshores, la pròxima cançó que volia posar-vos també forma part d'una pel·lícula, una pel·lícula de 1994 anomenat Dumb and Dumber, coneguda aquí per Dos tontos muy tontos, o en català, perquè es va traduir també la pel·lícula al català Dos bojos molt bojos, doncs aquesta pel·lícula sortia amb una escena on, en aquest cas, amb Jim Carrey, direm el nom del personatge, ara no me'n recordo, però amb Jim Carrey, en el moment on estaven a la furgoneta conduint de direcció cap a Aspen a la nit, ell començava a pensar en la seva enamorada, que anava cap a veure-la, a portar-li el maletí amb els diners, doncs camí cap a Aspen. Ell recordava unes imatges i pensava, i aleshores sortia aquesta cançó, The Ruin, The Perk and The Other Things, i el grup s'anomenen The Coswells. Si has vist la pel·lícula, te'n recordaràs d'aquesta cançó.

The Rain, The Park and The Other Things, a Coswells. Aquest vídeo del, del somni a la pel·lícula dels poses Dumb and Dumber, o Dos bojos, dos locos muy locos, Dos tontos muy tontos, perdó, i aleshores poses l'escena del somni, et sortirà aquest vídeo i la cançó. Doncs anem cap a una altra, dos cançons més que vaig conèixer a través d'una pel·lícula del 2001 de David Lynch, que va doncs tornar a gravar a Los Angeles i sobretot en una carretera coneguda per Mulholland Drive. Aquestes dues cançons surten a l'escena on busquen l'actriu, i en aquest cas surten dos cançons de dos artistes, grans artistasses, com Connie Stevens i Linda Scott. La primera és 16 Reasons i la segona és I Told Every Little Star.

Ara, doncs, anem cap a una altra de les cançons dintre la pel·lícula Mulholland Drive, i però anem amb el Ford Mustang, o què tal un Chevrolet Impala, o també un Cadillac DeVille, o què tal un Mini Cooper, un Citroën DS, un Volkswagen Beetle, o com no, un doncs, Porsche 911, els primers Porsche són 911, o un Jaguar E-Type, o sobretot un Seat 600, amb la música, doncs, de Linda Scott.

I totally lost start de Linda Scott. I per acabar aquest any 60, anem cap a la cançó de Downtown de Petula Clark, l'any 1965. Així sona. M'encanta aquesta cançó. Que en el moment, doncs, la Emma de Spice Girls la va versionar. I molt bé que la va fer.

0: Moltes gràcies per ser-hi l'altra banda de la FM, el 90.2, i també a través de www.radiomolinsrei.cat. Moltes gràcies. Ens trobem la setmana que ve, el 90.2 de la freqüència modulada. Bon cap de setmana i que us ho passeu molt bé i sempre, com no, molta precaució a les carreteres si sortiu i crec que us vull trobar la setmana que ve. Tanquem la paradeta.
1: Gràcies per la seva presència, a vostès des de casa seva. Gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana. Fins i tot, a veure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La dona catalana confinada per haver estat contacte a l'avió de l'holandesa que va acabar morint d'antivirus a Sud-àfrica arribarà al clínic properament, on ingressarà en una habitació individual per quedar en observació i aïllament entre 3 i 6 setmanes. Escoltem Antoni Castells, director mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
2: Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i amb observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer MV Ondius i, en paral·lel, l'OMS assenyala que hi ha 2 casos sospitosos més a falta de confirmació a través de les proves mèdiques. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí de la flotilla Saif Abu Keshek. Segons Álvarez, les autoritats israelianes acaben d'informar a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquesta nit s'ha registrat un sinistre viari amb 2 víctimes mortals a la carretera nacional 240 a Montblanc. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre 2 turismes i, a conseqüència de l'accident, han mort els conductors dels 2 vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes víctimes són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I Renfe ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens especialment enfocats a Rodalies. Sempre veuen 3 de nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, mentre s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, Barcelona i Ripoll. En aquest últim municipi ja han començat les obres amb previsió que les instal·lacions funcionin a finals d'any. A més, recordem que el servei de Rodalies torna a ser de pagament a partir d'avui. I en cultura, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve, de la productora Hic and Nung. També ha estat guardonat com a millor sèrie televisiva Els herois de Vandellòs. I tanquem amb els esports, perquè hi en futbol sala el Barça es va imposar per 4-3 davant del Pozo de Múrcia, i això fa que els blaugranes s'assegurin la primera posició de la fase regular de cara al play-off. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Infantil, faran piruletes de xocolata i també parlaran del cacau i del comerç just. Les inscripcions es poden fer a través d'un codi QR. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la farmàcia Xuclà, que està al carrer Major número 100.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil.
3: Yuhu!
1: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
0: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
0: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda a tots els oients de Ràdio Molins de Rei i de Música en 8 mil·límetres. Una tarda més i ja en van 496. Què vol dir això, Eli? Que s'acosta als 500, eh? Però hem de fer alguna cosa, no? Doncs comencem el programa de les bandes sonores del cinema. Avui tindrem, entre d'altres, temes com L'Express de mitjanit, Funny Girl, La mòmia, American Gigolo i 8 temes més. Eli, com ho tenim tot això? A punt? Doncs vinga, va, som-hi!

I som-hi, doncs, amb American Gigolo, que és un film que va dirigir Paul Schrader a l'any 1980, on hi sortiren Richard Gere, Lauren Hutton, Héctor Elizondo i Bill Duke com protagonistes. Julian Kay és un noi de 30 anys, atractiu, culte i intel·ligent de Los Angeles, que utilitza els seus encants per viure de la prostitució. La seva mànager és Anne, que s'encarregarà de buscar dones riques que paguin bé els seus serveis. La banda sonora és de George Moroder, però té algun tema cantat i un d'ells és aquest de Call Me, que interpreta Blondie. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

I ara anem amb Triats per la Glòria. És una pel·lícula basada en fets reals dirigida per Philip Kaufman a l'any 1983 amb Scott Glenn, Ed Harris, Barbara Hershey i Dennis Quaid com protagonistes. Hugh Yeager va ser un intrèpid pilot de proves que va trencar la barrera del so pilotant un X-1. Tot i això, mai va aconseguir la fama que van aconseguir els primers astronautes que van formar la tripulació de la Mercury, la primera nau espacial, Shepard, Grimson, Glynn, Carpenter i Cooper i Slayton. La banda sonora la va signar Bill Conti.

Anem amb Ruta d'Escapament. És una coproducció Reina Unit-Estats Units d'aquest mateix any, el 2026, i que ha dirigit Barry Layton. I en el repartiment hi surten Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Hal Berry i Barry Keoghan. Un thriller per gaudir amb joies, autopistes i un elenc suggestiu. Aconsegueix un equilibri que remet a pel·lícules d'acció de la vella escola. I Layton aconsegueix capgirar l'entretingut gènere dels lladres de joies. De la seva banda sonora escoltem el tema interpretat pel grup The Odyssey, O tot o res.

L'Express de mitjanit, eh? És un drama carcelari bastant basat en fets reals, dirigit per Alan Parker, a l'any 1978, amb Brad Davis, John Hart, Bob Hoskins i Irene Miracle com protagonistes. Basada, com he dit, en un fet real, narra la terrible experiència d'un americà empresonat en una presó turca per tràfic de drogues. Fidel retrat de la desesperació, esquinçat i efectista passeig per la desolació. La direcció és excel·lent i la partitura de George Moroder és estimulant. Escoltem el tema principal, doncs, de la pel·lícula, ja dic, de George Moroder, i la pel·lícula la teniu a la plataforma Netflix.

I ara anem a Asteroid City, eh? És una comèdia de ciència-ficció dirigida per Wes Anderson a l'any 2023. I el repartiment és per Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks i Tilda Swinton. El 1955, col·legials i pares de tot el país es reuneixen per un concurs escolar dedicat a l'observació de fenòmens astronòmics que es du a terme en una ciutat fictícia del desert nord-americà anomenada Asteroid City. La convenció es veurà espectacularment interrompuda per esdeveniments que canvien el món. Escoltem un dels temes de la pel·lícula que ens canta l'escocesa Nancy Whiskey. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Netflix.

La mòmia és una pel·lícula de terror i aventures de l'any 1959. Què vol dir això? Que la pel·lícula té 67 anys, eh? La va dirigir Terence Fisher i en el repartiment hi eren Peter Cushing, Christopher Lee, Yvonne Fourneau i Eddie Byrne. Lee està terrible en el paper principal, obrint-se pas a través de les portes i sortint dels fangs verds i onírics d'una manera realment esglaiadora. Com no, és una pel·lícula produïda per la Hammer. La banda sonora és de Frank Reisenstein i la pel·lícula, Josep, és de Fil a Sis, eh?

Bé, ara anem amb una pel·lícula, Joan Salvador Gaviota. És una pel·lícula estrenada l'any 1973 per Hal Bartlett. Jo tinc que dir que la vaig veure quan feia l'Emili a Donosti. Vaig anar a veure aquesta pel·lícula. Se'm va fer llarga, però gràcies a la música de Neil Diamond va ser més llevable, eh? La banda sonora, com us deia, és de Neil Diamond, eh? Jonathan és una gavina cansada i avorrida de l'apatia de la seva vida. Experimentant tècniques de vol, un dia s'allunya del grup i descobreix un món més enllà de l'horitzó. Basada en la popular novel·la de Richard Bach, es tracta d'una pel·lícula on els animals són personatges que posen veus. Escoltem el tema principal cantat per Neil Diamond. I la pel·lícula encara la teniu, si la voleu veure, a la plataforma Filmin.

Bé, doncs ja hem arribat a les pel·lícules en blanc i negre i avui tenim Les vacances de Monsieur Hulot. És una comèdia francesa que va dirigir Jacques Tati a l'any 1953. O sigui, té un any més que jo, eh? 73 anys fa això. I el repartiment va ser Jacques Tati, Nathalie Pasquat, Michel Rollat i Louis Perron. En un balneari de la costa atlàntica, els estiuejants són incapaços d'apartar-se dels seus costums urbans rutinaris, fins que arriba Monsieur Hulot al voltant del seu atuel i trenca la calma estival, per una gran alegria dels nens. Hulot oferirà als hostes d'un hotel unes vacances inolvidables. Escoltem un track de la seva banda sonora que signa Alain Romance.

Anem amb la pel·lícula Casino. És un thriller dirigit per Martin Scorsese a l'any 1995, i en el repartiment hi eren Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci i James Wood. Un thriller temerari i desbordant, excessiu i enèrgic, que deixa brollar al relat un retrat de personatges tan brutals com esquinçats. Té la grandesa del cinema negre clàssic, americà, del qual Scorsese és el millor hereu. Escoltem de la seva banda sonora un dels temes que sona a la pel·lícula, com és aquesta de The Animals, House of the Rising Sun, que seria La casa del sol naixent. I la pel·lícula, us la recomano, és divertida, podeu passar una bona estona, està a Movistar Plus.

Bé, doncs ara estem amb les grans bandes sonores de la història i avui tenim Funny Girl. És un musical biogràfic dirigit per William Wyler l'any 1968, amb Barbara Streisand com protagonista principal, on va guanyar un Oscar de l'Acadèmia, i també hi sortiren Omar Sharif, Kay Medford, Anne Francis i Walter Pidgeon. Musical sobre la vida de la cantant i actriu còmica d'origen jueu, Fanny Brice, que va obtenir el seu primer gran èxit al Kenny's Music May, gràcies al seu divertit debut com a patinadora, i un any després comença a treballar al famós Follies, on aviat es converteix en una estrella. La banda sonora de la que ara escoltarem un track la signen Jules Stein i Walter Scharr. La pel·lícula està a la plataforma Filmin.

Vinga, ara anem amb la pel·lícula Atrapant un monstre, eh? És una pel·lícula estrenada el passat 2025 que va dirigir Brian Fuller i en el repartiment hi van ser Matt Mikkelsen, Sophie Sloan, Sigourney Weaver i Rebecca Henderson. Una nena de 8 anys demana ajuda al seu intrigant veí per matar el monstre que hi ha sota el seu llit, que creu que es va menjar la seva família. El debut de la direcció de Brian Fuller és un modern conte de fades, meravellosament extravagant i deliciosament macabre. A la banda sonora hi ha aquest tema del grup suec ABBA, anomenat Tiger.

Bé, i acabem ja amb la pel·lícula Com bojos a buscar l'or. És una comèdia d'aventures dirigida per Andy Tennant a l'any 2008 i amb un repartiment on hi són Matthew McConaughey, Kate Hudson i Donald Sutherland. Finn i Tess són un matrimoni, són un matrimoni que es dediquen a la recerca de tresors, però que a través d'una aguda crisi matrimonial. Sembla que trobar un gran tresor seria l'única manera de salvar la seva relació. La música aventurera de la seva banda sonora la va composar George Fenton.

I per avui acabem el programa 496 de música en 8 mil·límetres. Si us ha agradat molt, el podeu tornar a escoltar el proper dissabte de 1 a 2 de la tarda o sempre que vulgueu a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli, pel teu suport, controlant magníficament el so. I a vosaltres, oients, també gràcies per la confiança. Tornem la setmana que ve amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.

0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
1: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
1: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir aquesta nit passada en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
1: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes al punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passar la tarda aquests ruixats aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropia a la permanència matemàtica.
1: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a un quart de cinc amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Aquest matí el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació per la seva banda dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Ens amplia tota la informació la Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones de l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió flatat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions flatats pel seu país, com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: I a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Occidental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament al servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo sigue las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que iban a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: En aquest sentit, i per la seva banda, la plataforma Dignitat a les Vies també considera desencertat que Rodalies deixi de ser gratuït davant la poca fiabilitat del servei.
1: Els usuaris dels trens tornen a pagar des d'aquest dissabte després de 3 mesos i mig de gratuïtat, com us avançàvem, i tot derivat d'aquests problemes de l'accident mortal de Gelida de gener. Ens en dona tota la informació des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
12: Dignitat a les Vies assegura que no es pot parlar de situació normalitzada quan les afectacions constants configuren un escenari molt allunyat del servei que els ciutadans mereixen. La portaveu de la plataforma d'usuaris, Ana Gómez, ha explicat a Tarragona Ràdio que amb l'eliminació de la gratuïtat, l'administració està demostrant una desconnexió total amb el que viu el passatger el dia a dia a les andanes.
13: Ja han reobert pràcticament totes les línies, doncs tornen a cobrar el bitllet. Això, dir que és normal i que tot hem arribat a aquesta normalitat de servei, és o una desconnexió total de l'andana o dir a crits que no tenen calés i que necessiten que paguem el bitllet.
12: Gómez deixa clar que no està a favor de la gratuïtat eterna, però assenyala que cal que sigui un servei públic fiable i de qualitat.
13: Et diuen que et cobren per normalitat el servei, perquè jo crec que si haguessin dit no tenim calés, la gent no s'ho pren tan malament, però que et diguin a la cara el de la normalitat del servei és un tema també de dignitat.
12: La plataforma avisa als usuaris que tinguin un abonament en vigor amb dies pendents quan va començar la gratuïtat, que podran recuperar aquests viatges.
0: Seguim parlant de Rodalies perquè Renfe ha començat també les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament al servei de Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar uns 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
1: Es preveuen 3 tallers nous a Manresa, Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions de Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal, a Barcelona, i a Ripoll. A la capital del Ripollès, precisament, ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'aniran executant en els pròxims 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
1: Per celebrar-ho, s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, que ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, que perquè la pèrdua doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació de l'himne europeu.
0: I sobre aquest mateix tema, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut durant els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra el Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic, a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes i, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països i ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Sobre aquest mateix tema i en la seva darrera intervenció, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una unió política europea basada en el federalisme per respondre així a la sacsejada geopolítica econòmica i social que viu ara mateix el món.
1: Durant l'acte institucional, Illa ha assegurat que només un bloc econòmic i comercial no és suficient, això ho deia en paraules seves, davant d'aquests nous reptes globals, i ha reivindicat també en paraules seves la unitat en la diversitat, com a fórmula per reforçar el projecte europeu.
0: Anem ara amb un apunt ràpid sobre la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les pròximes hores l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que la deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I parlem ja de successos perquè 2 persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre 2 cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió frontal entre 2 turismes. A conseqüència de l'accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes 2 víctimes ja són 38, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per haver robat joies per valor de 4.000 euros de casa d'un home de 90 anys al districte barceloní de Nou Barris.
1: L'arrestada de 19 anys va cometre el robatori amb violència i intimidació després d'oferir-se inicialment com a servei domèstic. La policia ha identificat una altra dona que també podria estar relacionada amb els fets. El cas es remunta al 17 de gener a la zona del passeig de Fabra i Puig, quan dues dones es van apropar a la víctima i van oferir-se per fer les feines de casa seva. Sota aquesta excusa el van acompanyar fins al domicili i van marxar. Hores després es van tornar a presentar a l'habitatge, van passar a l'interior i van sostreure diverses joies amb intimidació.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Parlem ara de salut i sanitat, i és que un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
2: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina i el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
3: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
4: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Hi ha dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos, doncs, a vegades, d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
3: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
1: Seguim amb l'àmbit de la salut perquè la Corporació del Maresme i la Selva realitza la primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella.
2: La intervenció ha anat a càrrec del Servei d'Urologia. Ens n'informa des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
5: En aquest sentit, Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en l'especialitat d'urologia. Josep Maria Prats, cap de la unitat d'urologia de la corporació, valorava així satisfactòriament la nova tecnologia.
6: Porta molts avantatges, però en un cas complex, i en aquest cas ens permet treballar amb més autonomia i més ergonomia, i després el que dona és molta precisió. Dona moltíssima precisió en el moment dels moviments, tu pots aplicar el moviment del teu canell allà a la punta dels teus dits, amb 3 articulacions dintre del cos, i a més amb una visió tridimensional. Però tens molta més visió de l'anatomia amplificada, no com la veuríem a simple vista, sinó amplificada, i pots veure fins i tot la microcirculació, i anar dissecant i tallant i progressant molt bé, no? Quan la cirurgia és menys agressiva.
5: Aquesta primera intervenció representa un pas important en la millora de l'atenció als pacients amb intervencions més precises i menys invasives.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Girona, que ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent, això sí, del temps davant la previsió de pluges per a les properes hores.
2: Malgrat això, la cita ha tret riuades de gent que ha volgut visitar la ciutat, que des d'aquest dissabte acull 141 mostres florals en diferents punts. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en Corcollona, animal mitològic genuí de Girona.
1: I d'altra banda, la 13a edició dels Premis Prodocs han guardonat el llargmetratge Dios lo ve de la productora He Can Nang, un treball que retrata l'arquitecte Òscar Tusquets.
2: El premi a la millor sèrie televisiva s'ha atorgat als Herois de Vandellòs, de minoria absoluta, que explica la gestió d'un incident nuclear greu a la planta catalana l'any 1989. La gala dels premis que otorga l'Associació de Productores de Documentals s'ha celebrat ahir divendres a Barcelona i ha entregat també el Premi Honorífic Prodocs al cineasta i activista polític Pere Portabella. L'entitat ha entregat els guardons en el marc de la celebració del 15è aniversari de la seva creació.
1: Són les 2:20, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol perquè l'Espanyol busca avui a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
2: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:45 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència 2 punts per sota dels barcelonins.
1: I per demà diumenge a 9:00 PM queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
2: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, qui han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
1: I ens n'anem ara al futbol femení, perquè aquest matí hi havia derbi a la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Tots dos equips ja estaven salvats matemàticament, però anem a descobrir qui s'ha emportat la victòria. Connectem en directe amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Jon García. Jon, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs efectivament un partit en el que els dos equips necessitaven la victòria, no per la classificació, perquè els dos estan salvats, sinó per les sensacions. Badalona i Espanyol havien perdut els tres últims partits de forma consecutiva. I el resultat final és que no se l'han portat ni un ni l'altre. Empat a un al marcador després de dos gols de penal a la primera part. Ha marcat Ana González al 22, que l'ha sabut convertir, i ha fet el mateix Ainhoa Campo al 30. En una primera part on el Badalona Women ha dominat, ha tingut molta més possessió que l'Espanyol. De fet, ha estat més d'un 70% de possessió de l'equip de Marc Ballester, però la segona a poc a poc se li ha començat a complicar. Amb un equip que té una convocatòria curta i pocs canvis, el sentit físic ha començat a pesar en el partit, fins que l'Espanyol al final ha acabat tenint les ocasions més clares a la segona part. Per tant, ni unes ni les altres acaben marxant contentes amb aquest empat. Necessitaven, pel sentit anímic, la victòria. Tot i així, gran partit de futbol, molt entretingut sobretot, el que s'ha vist avui a la Ciutat Esportiva de Nicarque.
1: Moltes gràcies, Jon. I com veiem, aquest derbi que acaba amb empat entre l'Espanyol i el Badalona Women. Ens n'anem ara al futbol masculí de nou, a la Primera Federació, amb una derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
2: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser ara es queda a només un punt de distància. S'avançava amb el 4-1 amb aquest escenari. Els dos gols de Cossi van reduir danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol a veraix particular.
1: I baixem una divisió, perquè el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens, en aquest cas per pujar precisament a la Primera Federació.
2: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
8: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la Primera Federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contenedor del Reus Futbol Club Redis.
9: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
8: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel partit i els socis han hagut de pagar l'entrada a un preu reduït.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al waterpolo, perquè aquest matí han començat les dues semifinals de la divisió d'honor masculina. Una d'elles enfrontava el Sabadell i el Club Natació Barcelona. Coneguem, doncs, en directe quin ha estat el resultat d'aquest primer assalt, connectant en directe amb el company de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs ha acabat fa uns instants aquest partit de semifinals, el primer partit entre el Sabadell i el Barcelona, amb victòria del CNB per 19-20 a la tanda de penals després de l'empat a 16 en el temps reglamentari. Un partit en què el conjunt local, el Sabadell, s'ha distanciat de 4 gols a l'inici, gestionant aquest avantatge durant tot el partit, però s'ha vist molt castigat en el tram final per un total de 24 expulsions en contra, 11 més que el rival, que, com diem, ha empatat en els últims segons i ha forçat aquesta tanda de penals on Òscar Matarredona, el porter visitant, ha aturat dos llançaments. Per tant, agafa avantatge al CNB abans del segon partit que es disputarà dissabte de la setmana que ve a la nova Escullera.
1: Moltes gràcies, Pau, i comentem també que en l'altra semifinal l'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 19-8 al Club Natació Terrassa. Canviem d'esport en futbol sala, victòria del Barça per 4-3 ahir davant del Pozo de Múrcia.
2: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off, a falta d'una jornada, i per tant tindran el factor pista a favor en totes les eliminatòries.
1: Parlem també d'hoquei patins, perquè ahir el Vila-sana va caure derrotat a les semifinals de la Champions femenina a la tanda de penals davant del Fraga. D'aquesta manera, les catalanes es queden un cop més a les portes d'aixecar la seva primera Champions.
2: I seguim, ja que el Barça d'hoquei disputarà aquesta semifinals de Champions, però en aquest cas masculina, davant el Benfica, a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. L'altra semifinal la juguen el Porto i el Barcelos.
1: I acabem parlant d'handbol, perquè el balonmano granollers va perdre els quarts de final de la Copa de la Reina davant del Rocasa Gran Canària per 29-26. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
11: La xarxa de comunicació local.
12: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
13: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
12: Un impuls.
13: Un refugi.
12: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
13: I fer-se sentir.
12: Això és el que volem que sigui l'alenada.
13: Ens acompanyes?
14: L'alenada. El nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
15: Continguts en xarxa.
16: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
17: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
16: Ah, Les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
18: Soc una ovella detectiva i de les bones.
19: Que viene después del miércoles.
20: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
21: Me voy.
22: Però si acabes de llegar.
16: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
23: Clau!
24: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
25: Descuida. No lo harás.
16: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
26: Que empiece el espectáculo.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una dona compleix quarantena des d'aquest matí a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure a prop de la que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
2: El govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: A partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb Rodalies a Catalunya.
2: D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat a la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
0: I avui també es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea.
2: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona.
0: I en successos, dues persones van morir ahir a la nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc.
2: Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? A primeres hores del matí ens hem despertat aquí a Catalunya amb ruixats que quedaven concentrats sobretot a punts del Baix Maresme, Barcelonès i també de les Terres de l'Ebre. En conjunt ens han deixat poques precipitacions, pocs litres, com ha estat el cas dels 3 litres i mig de Barcelona, zona universitària, o el litre i mig que també hem localitzat al Raval o també a la zona dels ports. Al matí hem tingut clarianes als punts del Pirineu i Prepirineu, però en canvi a la resta de Catalunya el cel ha estat molt més variable, molt més cobert de núvols. I a aquestes hores del migdia tenim l'arribada de les primeres precipitacions per Terres de l'Ebre, que poden descarregar amb intensitat sobretot a punts d'Ulldecona, Horta de Sant Joan, i a mesura vagi passar la tarda aquests ruixats s'aniran desplaçant de sud cap a nord, afectant a qualsevol comarca catalana i que puntualment inclús ho podran fer amb intensitat. Per tant, la tarda es presenta passada per aigua amb unes temperatures que es mantenen molt semblants. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, l'Espanyol busca a Sevilla el triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Per demà diumenge a les 9 de la nit arriba el gran clàssic entre el Barça i el Real Madrid. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Una dona compleix des d'aquest matí quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va seure prop de la que va acabar morint per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam.
1: No té símptomes i se li ha practicat una PCR, però de moment es mantindrà aïllada en una habitació de l'hospital. Paral·lelament a aquest matí, el govern espanyol ha explicat que l'operatiu d'evacuació dels més de 140 passatgers del vaixell a Tenerife es durà a terme a partir de demà. Tota la informació ens l'explica Norma Lebrero.
2: Hi ha tres persones a l'estat espanyol que van volar amb l'avió de KLM de Johannesburg a Amsterdam, on viatjava la dona que va acabar morint d'antivirus. La dona d'Alacant, que està fent quarantena a l'hospital i que ha mostrat símptomes, com tos, una dona sud-africana que ja és al seu país però que ha passat una setmana a Barcelona, i una dona catalana que des d'aquest matí compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona, que no ha manifestat símptomes clars però que va seure a prop de la dona que va morir. Se l'ha aïllat en una habitació i se la manté en vigilància 7 dies fins al resultat de les proves. Ho ha explicat el director assistencial de l'Hospital Clínic, Antoni Castells.
3: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
2: Aquest matí el govern espanyol també ha explicat el pla per evacuar els 147 passatgers i tripulació de l'Ondius, que aquesta matinada arribarà al port de Tenerife. Els primers a sortir del vaixell seran els passatgers espanyols, que volaran en un avió a Madrid, on passaran, per ordre judicial, una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mónica García, ha explicat que tots són asimptomàtics.
4: No estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo...
2: La resta de passatgers aniran desembarcant tan bon punt tinguin l'avió flatat pel seu país esperant-los a l'aeroport de Tenerife. De moment s'han confirmat avions de França, Alemanya, Irlanda, Bèlgica i Països Baixos. La Unió Europea traslladarà la resta de ciutadans que no disposen d'avions flatats pel seu país, com Gran Bretanya o els Estats Units. Fernando Grande Marlaska es ministro de Interior.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà aquesta tarda amb el director general de l'OMS per explicar-li l'operatiu.
0: Canviem de tema, i és que a partir d'avui torna a ser de pagament viatjar amb tren de Rodalies a Catalunya. D'aquesta manera es posa fi al servei de gratuïtat que hi havia des de finals de gener per compensar així els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida.
1: Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de gaudir, en el moment de l'accident de Gelida podrà recuperar aquests viatges. Els companys de Vallès Oriental Televisió han sortit al carrer per preguntar a la gent què opinen que torni a ser de pagament el servei de Rodalies.
6: Faig servir la T-Mobilitat, la de la jove, però sí que és veritat que la meva família sí que la fan servir bastant i no em sembla bé que al final és un servei públic i que ens tornin a pujar els preus. Quan acaba d'haver un retard de mitja hora, doncs em sembla molt fort.
7: Pues me parece fatal, viendo cómo sigue las instalaciones, me parece de muy mala manera, porque prometieron que van a mejorar todo y no lo han hecho.
8: Con lo mal que van los trenes ahora, que nunca vienen a la hora, podía ser gratis más tiempo.
9: Si ens fan pagar el que ens fan pagar, pues que tingui una repercussió en el bon sentit i que funcioni millor la línia.
10: Jo vinc de... ha agafat el tren a Hostalric i ha vingut puntual i sense incidències.
9: Hi ha millores a la part de la línia que jo agafo, però jo tinc amics, per exemple, a la meva universitat, que agafen altres línies i no estan del tot contents.
11: Que sigue aún fallando, que hay retrasos y que pues no veo que esté funcionando completamente bien.
7: Uso el servicio diariamente, pero sigo sintiendo de que los trenes no van como prometieron.
0: Per la seva banda, Renfe també ha començat les obres dels nous tallers de manteniment de trens, especialment enfocats precisament a Rodalies. D'aquesta manera, la companyia passarà de tenir espai per reparar 22 vagons simultàniament a tenir espai per al doble, uns 50.
1: Es preveuen tres tallers nous a Manresa, a Sant Celoni i a Granollers. A més, s'ampliarà la capacitat de les instal·lacions a Vilanova i la Geltrú, Sant Andreu Comtal i Ripoll. Precisament a la capital del Ripollès ja han començat les obres i està previst que comencin a funcionar a finals d'aquest mateix any. La resta s'anirà executant en els propers 4 anys i s'hi destinaran 164 milions d'euros.

0: Aquest és un fragment de l'Oda a l'Alegria de Beethoven, la peça que es va escollir com a himne de la Unió Europea, i és que avui es compleixen 76 anys de la declaració Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europeu.
1: Per celebrar-ho s'ha organitzat un acte oficial presidit pel president Salvador Illa al Museu del Disseny de Barcelona, amb un convidat molt especial, l'exprimer ministre d'Itàlia i expresident de la Comissió Europea, Romano Prodi, qui ha estat molt crític amb l'actual divisió europea.
2: Encara que hàgim, doncs, ens hem unit per la defensa d'Ucraïna, però no hem fet res, absolutament res, per la dramàtica tragèdia entre Israel i Palestina, i encara menys estem fent pel que fa a la guerra d'Israel i els Estats Units a Iran. Per tant, atenció, que perquè la pèrdua doncs, de la unitat és terrible pel nostre futur.
1: Durant l'acte també s'ha fet una taula rodona amb representants institucionals i estudiants del programa Estrella Europeu, l'Erasmus. L'acte s'ha tancat amb el desplegament d'una gran bandera europea i la interpretació del que escoltàvem abans, l'himne europeu.
0: D'altra banda, 6 de cada 10 joves declaren sentir-se bastant o molt europeistes, segons el Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, una xifra que ha crescut a més en els darrers 2 anys.
1: Però què en saben realment els adolescents de les institucions europees? Avui que se celebra precisament aquest Dia d'Europa, ho hem preguntat a alguns dels estudiants que participen al programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya.
3: Una institució que vetlla per la nostra seguretat i perquè tinguem millors oportunitats a la vida.
4: No deixa de ser una aliança de països per tal de créixer a nivell democràtic i a nivell social i a nivell ambiental.
5: Europa està per ajudar i per fer la vida millor.
6: Per mi Europa és una família molt gran sense fronteres.
7: És una unió bastant forta la qual ens ha permet poder estalviar bastants conflictes i, per exemple, els meus pares són del Marroc i va ser una oportunitat molt gran poder venir aquí.
8: Ens permet, doncs, en altres països i ens obre oportunitats que potser sense Europa no tindríem.
4: La gent sent que tot aquest tema d'Europa, del Parlament Europeu, no l'interpel·la directament quan la realitat és que és el que decideix, no?, part de les nostres vides, com per exemple, què estudiarem, si podrem pagar l'habitatge.
9: Jo crec que hi ha molts joves que no li interessen encara, però jo crec que a mesura que la gent va coneixent el que és la Unió Europea en si, jo crec que es va animant a més, a conèixer més.
10: Hi ha diferents projectes com l'Erasmus i tot, que a mi m'agrada molt viatjar.
0: Seguim parlant de política, però canviem ara d'àmbit, i és que Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per la seva presumpta, presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents.
1: Escoltem a Jordi Turull, secretari general de Junts, aquest matí des de Barcelona.
11: No et pots omplir la boca de lluitar contra l'ultradreta i de respecte als drets i llibertats fonamentals si des del teu govern doncs, estàs atacant drets i llibertats fonamentals com és el dret de reunió, el dret de vaga, etc. Un govern no pot tractar els mestres que estan educant els nostres fills i els nostres nets com a possibles delinqüents.
1: Les crítiques també han arribat des dels comuns. Durant el seu Consell Nacional, la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, creu que el govern està sobrepassat.
12: El govern de Salvador Illa cada vegada més està quedant clar que és un govern que està sobrepassat, que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes. Al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, considera que la direcció del cos de Mossos d'Esquadra no funciona, segons ell, i si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, li tocarà a Illa cessar-lo.
1: Així ho ha dit en una atenció als mitjans en el marc de la trobada municipalista del partit celebrada al Teatre Ateneu de Tàrrega, on també ha etzibat, en paraules seves, que seria molt important que cap director general de la policia no estigués obligant els agents a actuar de manera poc democràtica, segons, com dèiem, deia Oriol Junqueras.
0: Hem de parlar ara també de la flotilla, perquè el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Israel alliberarà en les properes hores l'activista Saif Abu Keshek.
1: Álvarez ha assegurat que les autoritats israelianes els ho han informat a través del cònsol a Tel Aviv de l'alliberament d'Abu Keshek i que aquesta deportació es farà a través del pas fronterer de Taba a Egipte.
0: I aquesta notícia ha arribat mentre unes 300 persones es concentraven al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar precisament contra l'arrest tant d'Abu Keshek com també de Tiago Ávila, i han celebrat just en aquell moment la notícia del seu alliberament.
1: Ha sigut pocs minuts després de començar la marxa. Precisament la dona de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, Sali Issa, ha comunicat als manifestants l'anunci del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que abans us informàvem, i aquesta notícia ha estat rebuda amb emoció, llàgrimes i abraçades.
0: Parlem ara de successos, perquè dues persones han mort aquesta passada nit en un xoc frontal entre dos cotxes a la Nacional 240 a Montblanc, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident es va rebre poc després de les 10 de la nit, per causes que encara s'estan investigant. Es va produir una col·lisió frontal entre dos turismes. A conseqüència d'aquest accident van morir ambdós conductors i únics ocupants dels vehicles. Es tracta d'un home de 27 anys, veí de l'Espluga de Francolí, i d'un altre home de 50 anys, veí del Pont d'Armentera. Amb aquestes dues víctimes ja són 38 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes.

0: diversos.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Parlem ara de salut, perquè un centenar d'adolescents han estat atesos a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona durant els darrers 3 anys per temptatives suïcides o d'autolesions.
3: És un fet que va en augment des de la pandèmia, així com les sobredosis per drogues, algunes poc conegudes pels professionals sanitaris, com la ketamina o el gas del riure. Ens dona més detalls Maite Polo.
4: La meitat dels nois i noies d'entre 13 i 17 anys atesos a urgències de Sant Pau per conductes autolesives ja ho havien fet abans. I en gairebé 7 de cada 10 casos, l'episodi desencadenant va ser dins la família o bé a l'escola per assetjament. El 2025 van ser 35 menors dels barris de Barcelona que tenen com a referent aquest centre hospitalari. Ho explica el director d'urgències de pediatria de l'Hospital de Sant Pau, Joan González.
5: Estem veient més ideació autolítica, més autolesions, inclús més ideació de suïcidi o inclús també tentatives just des de que es va acabar el confinament. Moltes d'aquestes conductes o d'aquestes idees o d'aquest malestar cada vegada ve vinculat a l'ús de xarxes socials sense filtre i sense límits. Dolències que d'entrada semblen físiques, al darrere hi ha molt més, no? Hi ha casos a vegades d'assetjament escolar o problemes també fora de l'entorn escolar.
4: A urgències també arriben adolescents, sobretot el cap de setmana, amb sobredosis de drogues poc conegudes pels professionals sanitaris. I aquest nou paradigma els provoca un problema per identificar les substàncies. Són dos dels temes tractats al 30è Congrés de la Societat Pediàtrica Catalana que s'ha fet durant 2 dies a l'Hospital Sant Pau de Barcelona.
2: Marxem ara fins a Mataró, on el Tecnocampus ha estat escenari avui al matí de la 29a edició dels Premis Agrupacions de Defensa Forestal, conegudes com les ADFs, que lliura la Diputació de Barcelona.
3: Uns guardons que reconeixen la tasca de les més de 4.000 persones voluntàries que a la província de Barcelona treballen al llarg de tot l'any per protegir el territori. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
6: L'agrupació dels cingles del Moianès s'han portat el Premi Rossend Montaner dotat amb 11.000 euros per un projecte d'expansió de l'ús de drons en la gestió forestal i la prevenció d'incendis. Per la seva banda, l'ADF Castellbisbal ha guanyat el Premi Jordi Peix, també d'11.000 euros, per un conte il·lustrat dirigit a la infància per fomentar la cultura de la prevenció. El Premi Honorífic Joaquim Maria Castellarnau se l'ha endut el mataroní Vicent Ribas de l'ADF Serra de Marina en reconeixement d'una trajectòria dedicada a la protecció dels boscos. Jordi Fabrega és diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal.
7: És l'únic cas a Europa de tindre una societat civil organitzada mitjançant un voluntariat, que són les operacions de defensa forestal. I això sorgeix a partir dels incendis del 86, de què la mateixa societat s'organitza i que l'administració intentem donar suport, perquè són uns elements claus. No només amb la tasca de suport a l'extinció que recau sobre els cossos d'extinció d'incendis com poden ser els bombers, sinó sobretot amb la tasca preventiva, no?
6: Un total d'11 candidatures han optat a la 29a edició d'aquests premis. La cerimònia ha tancat amb un moment simbòlic quan el públic ha bufat les espelmes d'un pastís per celebrar el 40è aniversari de les bases de l'actual model de prevenció forestal.
2: I avui també fa 5 anys que va morir Arcadi Oliveres. Amb aquesta efemèride, amics i familiars han recordat avui el llegat d'aquest economista.
3: Ha estat un acte d'homenatge a la Unió Sant Cugatenca, on la sala clavé s'ha quedat petita. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
8: Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte, la seva ciutat, Sant Cugat, l'ha homenatjat 5 anys després de la seva mort. Neus Sotomayor és la presidenta de la Unipau, entitat que Oliveres va liderar fins als seus últims dies.
9: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
8: A la trobada, l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
2: Thank you. I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la 71a edició de Girona Temps de Flors, que ja està en marxa en aquest un dels esdeveniments més esperats i multitudinaris de la ciutat.
3: Enguany la temàtica se centra en la sostenibilitat i la creativitat, i Girona es transforma durant 9 dies en un gran escenari floral, amb més d'un centenar d'espais artístics. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
0: En la inauguració del Temps de Flors d'aquest 2026 hem pogut parlar amb Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Girona i regidora de Promoció Econòmica. Ella ens ha explicat que en l'edició d'enguany podem trobar estils per tots els gustos, així com també homenatges i sorpreses amagats entre les flors.
10: Són 141 projectes en 113 espais. Hi ha unes escales de la catedral dedicades doncs, a l'any Gaudí, amb una cucullona, que és un secret que havíem treballat doncs, els últims mesos. També doncs, s'ha ampliat els barris, per exemple aquest any a Pont Major, hi ha també un homenatge al naixement de Pau Casals a la plaça d'Italiano Molero, hi ha 4 ponts engalanats, hi ha una mirada doncs, per cada una de les persones que li agrada les flors, perquè cada instal·lació, doncs, cadascú pot trobar aquella instal·lació que més li agrada i que no més vanguardista, més moderna, més flor, menys, i per tant hem treballat molt intensament i crec que el resultat ha estat molt, molt bonic, sobretot destacant que és un èxit perquè és un èxit col·laboratiu, són entitats de la ciutat de Girona, amigues, colles, que dissenyen un projecte, el proposen i òbviament doncs, el tiren endavant.
0: Els visitants de la ciutat podran gaudir d'aquestes diferents exposicions des d'aquest mateix dissabte, 9 de maig, fins al proper diumenge 17.
2: Són les 2:52, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de l'Espanyol, que busca avui a Sevilla un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica.
3: Els blanquiblaus visitaran el Sánchez Pizjuán a 4:15 amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar davant un conjunt andalús que marca la permanència, 2 punts per sota dels barcelonins.
2: I per demà diumenge a 9:00 PM queda reservat el clàssic més esperat dels últims anys.
3: Un Barça-Real Madrid que pot ser decisiu. Els blaugranes alçaran el títol de Lliga si puntuen davant els blancs, que viuen uns dies convulsos després de la batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que han rebut una sanció econòmica de 500.000 euros cadascun, però cap sanció esportiva. Per tant, el francès podrà jugar al Camp Nou, mentre que l'uruguaià no ho podrà fer pel protocol després de patir un traumatisme cranioencefàlic.
2: Passem ara a la primera federació. Ahir derrota molt dolorosa del Sabadell al camp de l'Atlético Madrileño per 4-3.
3: Els vallesans aquest cop no van estar a l'alçada i van veure com el filial matalasser, que ara es queda a només un punt de distància, s'avançava amb el 4-1. Amb aquest escenari, els 2 gols de Còsia van reduir els danys, ja que amb el 4-3 el Sabadell va mantenir el seu a favor el gol average particular.
2: I per la seva banda, el Reus Futbol Club Redis juga avui l'anada de la primera eliminatòria del play-off, precisament d'ascens a la primera federació.
3: El seu rival serà l'Ourense, aquesta tarda a partir de les 7. La prèvia del duel des de la nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
12: El Reus Futbol Club Redis rep aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal a l'Ourense en el primer partit de la semifinal del play-off d'ascens a la primera federació. Pel que fa al conjunt visitant, ha mostrat ser un equip solvent al seu grup amb una derrota en els últims 7 partits de fase regular. Per altra banda, el conjunt reusenc s'ha reforçat anímicament després d'un desplaçament històric a Terrassa i amb la voluntat d'omplir l'estadi municipal per generar pressió afegida. Escoltem a Marc Carles, contrenador del Reus Futbol Club Redis.
13: Però que ens acompanyin, que segueixin, que creguin, que durant la setmana visquin alegres, feliços de veure una colla de nanos de la comarca, de la zona, que senten els colors, que estiguin animats, que entre ells s'animin per poder acompanyar-nos, que la nostra intenció clara és competir per el que realment sentim, però també per ells, perquè crec que aquest nou Reus no s'entendria sense tota aquesta gent que hem estat capaços d'arrastrar durant aquests desplaçaments a l'estadi.
12: Fins al moment s'han venut més de 3.200 entrades, una xifra remarcada especialment, ja que l'abonament no era vàlid pel

0: filial del Nàstic, a les 4 de la tarda i en directe per les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I en futbol sala, i victòria del Barça per 4-3 davant del Pozo de Múrcia.
0: Amb aquest resultat, els blaugranes asseguren la primera posició de cara al play-off a falta d'una jornada i, per tant, tindran el factor pista a favor a totes les eliminatòries.
1: I acabem parlant d'hoquei patins perquè el Barça juga avui les semifinals de la Champions masculina davant del Benfica a partir de les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar als quarts de final l'Sporting de Portugal per 2-0. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
2: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. El primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, ha defensat, davant les crítiques rebudes últimament, la seva proposta per educació.
2: Una inversió de 2.000 milions d'euros en matèria d'educació. Desatesos fins ara, l'àmbit de l'educació. Completament desatès. I jo entenc que la gent vol més i més i més. Mai s'havia fet tant en l'educació. 2.000 milions d'euros d'inversió per millorar les infraestructures educatives, per millorar la retribució dels docents a Catalunya, per ajudar els ajuntaments, per reforçar les polítiques inclusives en l'àmbit d'educació. 2.000 milions d'euros. Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya.
1: Precisament ho ha dit ahir, després d'un dia on els diversos partits polítics del Parlament han criticat per la presumpta infiltració dels dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona que discutien la vaga de docents. Des de Junts per Catalunya han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Des dels comuns, en aquest cas, des del Consell Nacional, Jéssica Albiach creu que el govern està sobrepassat. I en altres reaccions polítiques, en aquest cas des d'Esquerra, Oriol Junqueras considera que la direcció dels Mossos d'Esquadra, en paraules seves, no funciona. I que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, demana a Illa que el cessi. I parlem de l'antivirus.

0: que el creuer afectat per un brot d'aquesta malaltia arribarà durant la matinada d'avui a demà a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà el trasllat dels espanyols que hi viatgen fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Entre els passatgers espanyols hi ha 5 catalans. I parlem en plana internacional, ja que avui 300 persones s'han concentrat al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra l'arrest dels dos activistes de la Global Sumud Flotilla retinguts per Israel. I precisament mentre es manifestaven han celebrat la notícia del seu alliberament que l'ha donat el ministre d'Afers Exteriors d'Espanya després de que li informessin les autoritats israelianes. Hi ha successos, no? Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc que va deixar un home ferit a la cama avui dijous a la nit. Dijous d'aquesta setmana a la nit a Lloret de Mar. Els fets van passar cap a les 11 de la nit en un carrer del municipi i la víctima va ser traslladada inicialment a l'Hospital Comarcal de Blanes i posteriorment va ser derivada a l'Hospital Trueta de Girona perquè rebés atenció especialitzada. En un apunt en cultura, el municipi d'Aitona ha donat el tret de sortida avui dissabte a la temporada de collites en el marc de la campanya Fruit Turisme. I en un punt final d'esports, ara a un quart de cinc, l'Espanyol busca a Sevilla el seu primer triomf de l'any. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Aquesta melmelada és boníssima.
1: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
0: I com s'ho ha fet?
1: Amb un ajut líder.
2: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
0: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
1: Em sembla molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Diego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Benvinguts al programa Amb Bo d'Orquestra. Avui dediquem a Mitch Miller, músic, cantant, director i productor musical americà. Nascut en 1911 i mort l'any 2010, va assolir èxits entre els anys 50 i principis dels 60. Durant 10 anys va liderar la seva formació Mitch Miller and the Gang, amb un cor masculí. Va guanyar molts simpatitzants amb els seus espectacles televisius, on va començar a aplicar la seva impressió de la lletra de la cançó que Miller cantava. Entre els seus èxits, la cançó The Yellow Rose of Texas i la marxa del Coronet Boogie, que més tard serà utilitzada per la banda sonora de la pel·lícula El pont sobre el riu Kwai, de 1957. Entre els molts artistes que Mitch Miller va produir es troben Frank Lane, Ray Conniff, Percy Faith, Johnny Mathis i Tony Bennett, alhora que no va voler el contracte amb Bob Dylan, en no acceptar el nou moviment conegut com rock and roll. Escoltem a Mitch Miller amb les seves cançons. Hem obert amb Pretty Baby i Be My Little Baby Bumblebee. Sonara Sweet Adeline, Let Me Call You Sweetheart.

són ara 2.000 d'ells més. When Irish Eyes Are Smiling i My Wild Irish Rose. També segueixen Shine on Harvest Moon i For Me and My Girl.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. El creuer afectat per un brot d'antivirus arribarà durant aquesta matinada a Tenerife, més aviat del que estava previst, fet que permetrà avançar a demà diumenge el trasllat dels espanyols que hi viatjaven fins a Madrid, on seran confinats a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. L'operatiu de rebuda està dissenyat perquè els primers de baixar del buc siguin els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 3, entre les 4, disculpin, i les 6 de la matinada, hora canària. I des d'aquest matí una dona compleix quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va ser a prop de la dona que va morir per antivirus després del vol entre Johannesburg i Amsterdam. Per ara, aquesta quarantena és preventiva i no té símptomes. I anem a Granollers, ja que demà es fa una prèvia pel Tour de França, acollint la cita anual de la Diada de la Bicicleta. Recordem que la capital del Vallès Oriental és l'inici de la tercera etapa del Grand Depart, que sortirà el 6 de juliol. Ens n'informa des de Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
2: Les inscripcions ja superen les 400 persones i la gent encara s'hi pot inscriure fins a l'hora de la sortida a les 9 del matí a la plaça de la Porxada. Per generar més afició a la bicicleta, l'Ajuntament de Granollers ha preparat tres modalitats: una pedalada inclusiva de 3 quilòmetres, una pedalada popular de 8 i una ruta cicloturista de 57 quilòmetres amb arribada al circuit de Barcelona-Catalunya. Felipe Pérez, del Club Ciclista Granollers, diu que faran neutralitzacions per garantir la unitat dels corredors.
3: Uno lo haremos a la salida de San Antonio de Vilamayor, para que ahí todo el mundo que se haya descolocado un poco subiendo por Cánovas y tal, nos encontremos allí, podamos pasar Llinars y el semáforo de Llinars todos juntos, y luego ya sí que ahí viene el Collet y Parpés, pero hacemos otra neutralización al llegar a la roca.
2: Els ciclistes podran rodar pel traçat vallesà i fotografiar-se en el podi.
1: I en política, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paner, que ha demanat per carta al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que iniciï el

0: tràmits per impulsar l'ampliació del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. I seguim, en aquest cas, en política, ja que també avui es compleixen 76 anys de la declaració de Schuman, un fet que simbolitza l'inici del projecte d'integració europea. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat avançar cap a una Unió Europea basada en el federalisme per respondre a la situació geopolítica, econòmica i social que viu el món. I en els esports, l'Espanyol busca intentar guanyar a Sevilla en el seu camp. Per ara, el resultat en 30 minuts transcorreguts és de 0-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
2: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
1: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
2: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
1: T'esperem al Molí Jove.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, fullet.
3: Ai, Garcia. Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri i com que mai porto efectiu vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
8: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
9: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
8: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
10: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
8: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
11: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
8: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
12: Sí, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
5: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia a Ràdio Molins de Rei.

dia i benvinguts a Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, després una selecció musical de l'estil del Highway. En Roger ens traslladarà fins al 1910 amb el Fem Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb la primera de les novetats discogràfiques, que en aquesta ocasió va a càrrec de cançó, ja que el Beck ha tret cançó nova que es diu Red Lonesome.

i aquí en el Highway 61 que t'estem presentant el més nou dels Boogie Bees amb aquest àlbum que es diu Don't Be So Mean. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Going Down South, on van acompanyats del Pablo Van de Poel. I tot seguit més novetats discogràfiques, tot seguit us deixem amb els Brown Horse Total Dive i aquest àlbum que es diu Brown Horse, i us deixarem amb la cançó que es diu Loose Music.

i aquí en el Highway 61 que estem escoltant el més nou de Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, i abans conegut com Sturgill Simpson, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu Mooting After Midnight. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Situation, i tot seguit us deixarem amb la cançó que ha publicat el Jack White que es diu God and the Broken Ribs.

Doncs la darrera de les novetats discogràfiques que us presentem per aquesta setmana és aquesta que protagonitza el Jack White amb aquesta cançó que ha tret, que es diu God and the Broken Ribs. Tot seguit us deixarem amb el clàssic que aquesta setmana el dedicarem al Traffic, perquè fa uns dies ens va deixar el Dave Mason, el que fou guitarrista i fundador d'aquesta banda. Doncs tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Empty Pages.

i només aquí, en el Highway 61, escoltaràs música com la que et posem en el nostre programa Brain Cop and the Fixings i aquest Ain't Rocket in a While, i tot seguit us deixarem amb la bona companyia dels The Rolling Stones i aquest Driving Me Too Hard.

Benvinguts a 1910. Fem memòria, us informarà avui sobre els fets històrics, efemèrides i d'altres notícies, incloses les culturals o esportives com la canseta a l'any. L'1 de gener a Buenos Aires, a l'Argentina, es funda el Club Atlético Vélez Sarsfield. El dia 6, els governs d'Argentina i Uruguai signen un protocol referent a les aigües del riu de la Plata. El dia 7, el pilot francès Hubert Latham és el primer en superar els 1.000 metres d'alçada. El 13 de gener, a la ciutat de Nova York, neix la radiodifusió pública. La primera emissió de ràdio pública va ser la interpretació en viu des del Metropolitan Opera House d'àries de les obres de Pagliacci, de León Caballo, i Cavalleria Rusticana, de Masagni, cantades per el tenor Enrico Caruso. El dia 23, a París, es van inundar 500 hectàrees, afectant a 150.000 persones i negant zones com Notre Dame, els Camps Elisis i la Torre Eiffel. En el pont d'Austerlitz, l'aigua va arribar a una alçada de 8,62 metres. El dia 28, a la província iraniana de Luristan, un terratrèmol causa la mort a més de 5.000 persones. Al febrer, el dia 7, Bèlgica, Gran Bretanya i Alemanya marquen les fronteres entre les seves respectives colònies, el Congo, Uganda i l'Àfrica Oriental. El mateix dia, el rei Eduard VII d'Anglaterra arriba en visita imperial a París. El dia 8, William Boyce funda els Boy Scouts of America. El 9, després de la caiguda del govern liberal, Alfons XIII encarrega a José Canalejas, partidari de la democratització i del reformisme social, la formació d'un nou gabinet. El dia següent, el mateix Canalejas ocupa la primera vegada la presidència del Consell de Ministres. El dia 10 s'inaugura el servei d'autobusos per unir Carinyena, Osca i Fraga. A l'11 de febrer, a Barcelona, s'inicien proves amb un avió Blériot amb motor d'encendi de 25 cavalls, propietat de Mario García Capes. El 13, a Canton, Xina, 6.000 soldats instituïts per oficials estrangers es rebel·len i saquegen la ciutat. El mateix dia 13, a Romania, es funda el Partit Socialdemòcrata. I el 14, 50.000 manifestants demanen a Berlín un sistema electoral lliure, igualitari i directe i secret per Prússia. El dia 19 de febrer, Alemanya, Itàlia i Suïssa signen l'acord sobre el ferrocarril del Sant Gotard. A Suïssa li pertoca construir la línia del port de muntanya. El mateix dia a Manchester s'inaugura l'estadi de l'Old Trafford. El 20 de febrer, Boutros Ghali, el primer ministre nadiu d'Egipte, és assassinat. El 21 de febrer, mentre Espanya el rei Alfons XIII signa un decret d'indult per la majoria dels condemnats pels successos de la Setmana Tràgica de Barcelona, a Reading, Connecticut, mor Samuel Langston Clemens, l'escriptor nord-americà conegut com Mark Twain. L'1 de març a Madrid, l'Institut Nacional de Previsió presenta el projecte d'assegurances per a obrers. El 3 es fan públics els primers èxits en el tractament de la sífilis amb salvarsan, un medicament desenvolupat per al seròleg alemany Paul Henrichs i el seu col·laborador japonès Sasahiro Hata. El 5 de març, a Albània, esclata un aixecament contra el domini otomà. El 8, a França, Raymond de la Roche s'atorga la llicència de pilot número 36 de la Federació Aeronàutica Internacional, convertint-se en la primera dona autoritzada per volar en avió. El 10 de març, a la Xina declara il·legal l'esclavitud. El 18, s'estrena la primera versió filmada de Frankenstein, de Mary Shelley, considerada com la primera pel·lícula de terror. El 23 de març, a Espanya, el govern autoritza els vehicles a circular en determinades poblacions, durant les festivitats religioses de dijous i divendres sant. El mateix dia, com un acte de denúncia a l'exclusió política a la que es duen sotmeses les dones, les feministes canàries presenten la seva candidatura per a les eleccions, tot i saber que no seran elegides. El dia 28 de març, un hidroavió creat per l'enginyer francès Henri Fabre s'enlaira la primera vegada a Martigues, França. El 2 d'abril, a Espanya neix l'aviació militar i es constitueix la Confederació Regional de Treballadors de Catalunya, una alternativa sindical que deriva dels fets de la Setmana Tràgica. El 5 d'abril s'inaugura a l'Argentina el Trasandino Railway, un tren de muntanya en part utilitzant el sistema ABT de cremallera que uneix en un recorregut de 251 quilòmetres Los Andes a Xile amb Mendoza a l'Argentina, arribant a una alçada d'uns 3.200 metres al túnel de la Cimera. El 20 d'abril el cometa Halley és visible des de la Terra i no serà vist de nou fins al 1986. El 4 de maig un terratrèmol de 6,10 graus en l'escala Richter destrueix completament la ciutat de Cartago, primera capital de Costa Rica, amb un saldo de 1.000 morts, aproximadament el 10% de la població total de l'illa. El 6 de maig, George V esdevé rei del Regne Unit, després de la mort del seu pare. En noticiaris filmats en Kinerka Color, dels funerals del rei Eduard VIII són els primers que s'enregistren amb aquesta qualitat de color. El 12 de maig es celebra a Nova York la segona reunió del NAP, o Associació Nacional per a l'Avenç de la Gent de Color. El 18, a París, s'obre la primera conferència mundial sobre el trànsit aeri. El 25 de maig, a Argentina, se celebra el centenari de la Revolució de Maig del 1810, data en què aquesta nació va començar la seva emancipació de la corona d'Espanya. El 31 de maig, el Parlament Britànic
en aprovar la llei de la Unió, segons l'acte de Sud-àfrica de 1909, crea la Unió Sud-africana. I a l'1 de juny, el vaixell britànic Terranova surt de Londres per fer una expedició a l'Antàrtica. El dia 2 de juny, Charles Rolls creua amb el seu avió sense parades i per dues vegades, anada i tornada, al Canal de la Mànega. El 6 de juny, neix a Girona Jaume Vicenç i Vives, historiador, escriptor, catedràtic i editor català. A l'11 de juny, neix també l'oceanògraf francès el Jean-Yves Cousteau. El 22 de juny, el dirigible Zeppelin de Lach, Deutschland, fa el primer vol comercial de passatgers entre Friedrichshafen i Düsseldorf, a Alemanya. El vol dura 9 hores. El 23 de juny, primera aparició del pare Brown, el detectiu de ficció de Chesterton. Ho fa en el compte Valentín segueix un rastre curiós, publicat a The Saturday Evening Post de Filadèlfia. El 24 de juny, el mateix dia que les tropes japoneses se'n baixen a Corea, es funda l'empresa Alfa, posteriorment anomenada Alfa Romeo. El 25 de juny, el ballet rus Diaghilev estrena a París l'Ocell de Foc, la primera gran obra del compositor rus Igor Stravinsky. El 30 de juny, al llac Keuka, als Estats Units, Glenn Curtis porta a terme la primera demostració del bombardeig des d'un avió contra un vaixell. El 4 de juliol, un combat de boxa de pes pesat va desencadenar greus disturbis racials als Estats Units, quan l'afroamericà Jack Johnson derrota el seu compatriota blanc, James Jeffries. El 20 de juliol, Colòmbia celebra el primer centenari de la seva independència. El 24, forces otomanes capturen la ciutat de Shkoder per sufocar la revolta albanesa. L'agost comença amb la creació de la Unió Panamericana. El dia 13 d'aquest mes d'agost, mor a Londres l'infermera, escriptora i estadística britànica Florence Nightingale, considerada una de les pioneres de la infermeria moderna. El 14 d'agost, un incendi de l'Exposició Universal de Brussel·les destrueix les exposicions de la Gran Bretanya i de França. I el 22 es signa el Tractat d'Annexió de Corea per part del Japó. El 26, a Skopje, República de Macedònia, llavors Imperi Otomà, neix Teresa de Calcuta, la religiosa catòlica i Premi Nobel de la Pau de l'any 79. El 28 d'agost, el Principat de Montenegro és elevat a la categoria de regne, amb la proclamació de Nicolau I com a rei. El 29 d'agost s'abdica l'emperador de Corea, Sun Jong, i el país aboleix la monarquia. L'1 de setembre, el Vaticà instaura un jurament obligatori contra el modernisme, que tots els sacerdots hauran de fer abans de l'ordinació. El dia 15 celebra el centenari de la independència de Mèxic. I el 18, la República de Xile celebra el centenari de la primera Junta Nacional de Govern. 23 de setembre, l'aviador peruà francès George Chávez Darnell, en el seu Blériot 11, va aconseguir superar per primera vegada els Alps de Bric, a Suïssa, fins a Domossòrsola, Itàlia. L'1 d'octubre, primera publicació de fotografies infraroges, del professor Robert William Wood. Ho fan a la revista de la Royal Photographic Society. El 5 d'octubre, a Portugal, després del triomf de la revolució que derroca el rei Manuel II, s'estableix la primera república portuguesa. El 12 d'octubre, a Buenos Aires, Roque Sáenz Peña assumeix la presidència. El 30, el mateix dia en què a Oriol Albaix Segura neix el poeta i dramaturg en llengua castellana Miguel Ángel Hernández, a Barcelona es funda la CNT, la Confederació Nacional del Treball, el sindicat anarquista del moviment obrer català. I el 20 de novembre mor el novel·lista rus Lió Tolstoi. També aquest mateix dia, a Mèxic, Francisco Madero proclama sense efecte les darreres eleccions i demana una revolució armada contra la presidència il·legítima del dictador Porfirio Díaz. El 15 de desembre, a Alpera, Castella-La Manxa, Pascual Serrano descobreix art prehistòric a la Cueva de la Vieja. El 17 de desembre s'inaugura a Barcelona el petit Moulin Rouge, actualment conegut com el Molino i tancat. El 18 de desembre, el químic i físic francès Georges Clot presenta a París el Motor Show, el seu invent, el llum de neó provocat per la descàrrega elèctrica d'un gas inert. El 21, a Xile, Ramon Barros Luco es proclama president. El 28 de desembre, una mena de pesta pneumònica es propaga a través dels nord-est de la Xina, matant a més de 40.000 persones. I a finals de desembre es calcula que Henry Ford ha venut més de 10.000 automòbils i que els tramvies elèctrics d'Àustria, Hongria, França, Alemanya i Gran Bretanya transporten 6,7 milions de passatgers cada any. Bé, tot seguit recomanem algunes de les millors llibres editats durant el 1910. I són els següents. Pele el conqueridor, de Martin Andersen Nexo, El diable i el mar profund, de Rhoda Broughton, El presta Joan, de John Buchan, La vagabonda, de Colette, La carretera ampla, de Jeffrey Farnell, Howard Sen, d'Edward Morgan Foster, El llegat de l'estepa, de Saint Gray, Gertrude, de Hermann Hesse, Recompenses i fades, de Rudyard Kipling, Un home des la nuit, de Gaston Leroux, Maria Magdalena, de Maurice Maeterlinck, The Return, de Walter de la Mer, Els quadres de Malta, de Rainer Maria Rilke, Chanticleer, d'Edmund Rostand,
Missaliança de George Bernard Shaw, La porta de Natsume Soseki i Raja de Rabindranath Tagore. El cinema, poc desenvolupat encara, va portar films com L'ocell blau, pel·lícula muda, subtitulada en anglès i de provinciada per Pauline Gilmer, El mar immutable, En els estats fronterers i La caça amb els porticons tancats, totes tres de David Ward Griffith, Les aventures d'Alicia en el País de les Meravelles, del director Edwin Stanton Porter, Un conte de Nadal i Frankenstein, dirigida per James Shirley Dawley, El meravellós mago de Oz d'Otis Turner, amb Bebe Daniels de protagonista, La clemència, d'Abraham Lincoln, de Theodore Wharton, Les dones sempre ho paguen, dirigida per Hubert Gatt i protagonitzada per Asta Nielsen, que va ser censurada als Estats Units, i El capvespre, una de les pel·lícules pornogràfiques més antigues que s'ha recollit a l'Institut Kingsley per a la recerca en sexe, gènere i reproducció. I acabem, com sempre, amb un llistat de les millors cançons de l'any. Annie Little Girl, That's a Nice Little Girl, It's the Right Light Girl for Me, d'Ada Jones, Ave Maria i Sulfil, d'un Sofio, de Frances Alda, In the Gloaming, de Amerin Quartet, A Sunny Body Hurts in Kelly, de Nora Bass, Meet Me Tonight in Dreamland, de Henry Barr, Carmen, d'Enrique Caruso, Souvenir de Moscou, de Misha Hellman, Barcarole, de Geraldine Ferrari i Antonio Scotti, Say Say to Myself Say Say, de Margaret Farrell, Calm Me Up Some Rainy Afternoon, d'Ada Jones, My Hero, de Lucy Isabel Marsh, Oh You Dream, If He Comes In Going Out, de Dean Morton, Sweetness, de Pitless Quartet, Top of the Morning, Come Josephine in My Flying Machine, de Blanche Ring, Sweetness, de Frank Ansley i Pitless Quartet, My Pretty Songy Bird, de Frank Stanley i Henry Barr, Let Gonna Do It, de Walter Van Brun, Play That Barbershop Chore, de Bert Williams, i Old Lang Syne, que cantava per Frank Stanley, posava un final a l'espai d'avui.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La protesta es va iniciar el passat 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes, que continuarà durant les properes setmanes. La vaga continua tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Segons un informe en resposta parlamentària a la CUP, difós pel sindicat USTEC, els Mossos van actuar a Barcelona, però també a molts més punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies, es van aixecar actes. I parlem d'una nova flotilla que aquest cop va cap a Cuba i salparà aquest dimarts des de Barcelona cap a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a l'illa cubana. Òscar Camps, de l'embarcació Open Arms, i Willy Toledo han presentat la iniciativa Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez, a la capital cubana. I la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifica la vigilància per possibilitat de crescudes sobtades a lleres menors i barrancs per les tempestes locals, sobretot al sud de Catalunya. Precisament moment per revisar la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Amb molta puntualitat s'han activat aquestes precipitacions a les Terres de l'Ebre al migdia i a primeres hores de la tarda ja tenien màxima afectació a totes aquelles comarques del litoral i prelitoral català. En aquells moments teníem ruixats que han descarregat amb molta intensitat i registres que han superat els 30 litres per metre quadrat, per exemple, a la zona dels ports. I a mesura que la tarda ha avançat, aquests ruixats han acabat afectant a comarques de Lleida, de la Catalunya central i a aquestes hores també a les comarques de Girona i, de fet, també arriben al Pirineu i Prepirineu. De cara a demà, diumenge al matí, canvi radical de temps, ambient molt assolellat, boires a baix i fondalades de la Catalunya central i a la tarda arribada de més precipitació per la franja de Ponent. Ho anirem seguint a la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I els Mossos d'Esquadra en successos han desarticulat un grup vinculat a diversos incidents amb armes de foc registrades entre els anys 2024 i 2026 a Sant Adrià de Besòs. L'operació policial es va iniciar arran de diversos episodis de violència en la via pública, caracteritzats per l'ús reiterat d'armes de foc en el context d'un conflicte sostingut entre dos grups criminals amb fort arrelament a la zona. I en esports, l'Espanyol està intentant buscar el seu primer triomf a Sevilla i per ara, en la segona part, ja van 0-1 en favor a l'equip blanc i blau. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
0: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.òmnium.cat.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
6: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
7: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
8: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
7: Vols dir que val la pena?
8: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
0: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa't a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608-028 450 o 649-848-951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i ho farem amb el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. I aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25. I en el número 1 trobem els The Black Crowes amb A Pound of Feathers. Us deixem tot seguit amb aquesta cançó que es diu Cruel Streak.

0: I aquí en el Highway 61 que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. En el número 1 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. Hem baixat una més, a la 2 està el Charlie Musselwhite amb Lookout Highway. Hem escoltat aquest Ready for Times to Get Better. Baixem una més on estan els de Black Keys amb Pitches i sonarà tot seguit aquest tema que es diu You Got to Lose.
1: Those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

i aquí en el Highway 61, que ens trobem en aquest moment en què estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. En el número 4 trobem a la Lucinda Williams amb aquest àlbum que es diu What's Gone Wrong. Estem escoltant aquest Freedom Speaks. Baixarem una més on trobem els canadencs de Sheepdogs amb Keep Out of the Storm. Just deixarem amb aquesta cançó que es diu Bad for Your Health.

recordar que estàs escoltant el Highway 61 i que estem plenament enfrescats amb el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens trobem ja en la posició número 6 amb els Whiskey Myers i amb aquest àlbum que es diu Warm Crack with Thunder. Hem escoltat la cançó que es diu Leaf i tot seguit baixarem una posició més on trobem els Córdobas amb aquest àlbum que es diu Back to Life i us deixarem amb Wings.

0: with your swim time still away.
1: Doncs ens trobem ja a l'Equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. La llista del Highway 61 ens havíem quedat a la posició 7 amb els Córdobas i aquest Back to Life. Hem baixat més posicions. A la 8 estan els Foo Fighters amb Your Favorite Toy i a la 9 trobem el Zach Bryan amb With Heaven on Top. Estem escoltant aquest Plastic Cigarette. Baixarem més posicions. A la 10 està el Robert John and the Greg amb Heartbreak and Last Goodbyes. A la 11 el Luke Winslow amb Quest of Light i a la 12 trobem a la Courtney Barnett amb Creature of Heavy. Tot seguit us deixarem amb aquesta cançó que es diu Mantis. Swim time, still wear.

Doncs estem aquí en el Highway 61 fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 12 amb la Courtney Barnett i Creature of Habit. Hem baixat més posicions. A la 13 estan The Southern River Band amb Easier Said Than Done. A la 14 estan Led Dupas amb Codename California i a la 15 està el de Marcus King Bank amb Darling Blue. Estem escoltant aquest Headlands. Tot seguit baixarem més posicions. A la 16 està el Trevor Sensor amb Afir, Tears of Eros, i a la 17 el Kurt Weill amb Philadelphia's Been Good to Me. Us deixem tot seguit amb Change to Bleed.

I aquí, en el Highway 61, que ja encarem la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig, ens havíem quedat a la posició 17 amb el Curvail i l'àlbum Philadelphia's Been Good to Me. Hem baixat més posicions a la 18 hasta el Joe Bonamassa amb Breakthrough, a la 19 el Ringo Starr amb Long Long Road. Estem escoltant aquesta cançó que es diu It's Been Too Long. Baixarem més posicions a la 20 hasta el Robert Plant amb Saving Grace, a la 21 el Grantley Phillips in the Hour of Dust, a la 22 la Neko Case amb Neon Grey Midnight Green, a la 23 el Willie Nile amb The Great Yellow Light i a la 24 el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Us deixem tot seguit amb aquest Don't Look Side.

Doncs, com us dèiem, el Ron Sexsmith, amb aquest àlbum que es diu Hangover Terrace, que ocupa la posició número 24 de la nostra llista. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Don't Lose Sight. Baixarem una posició més, a la 25 trobem els Cool Shaker amb l'àlbum Wenslayer. Tot seguit us deixarem amb aquest tema que es diu Lucky Number i així posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit aquí en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui de part de tot l'equip. Fins la propera, ha estat tot un plaer com sempre. Bye bye.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Quatre persones han resultat ferides, una d'elles crítica i una altra greu en un accident amb dos vehicles implicats a la carretera C-152 a la vall d'en Bas. Els hem atès i traslladat quatre afectats, un home en estat crític i un en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona i dos de lleus a l'Hospital d'Olot. I paral·lelament, avui també els Mossos d'Esquadra busquen dos atracadors que aquest matí han assaltat una botiga de productes electrònics al centre de Mataró amb una pistola. Els lladres no han disparat cap tret. Hi ha notícies a nivell català. El Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. Precisament parlant de vagues, la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La vaga continua tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. I parlem de Rodalies, en aquest cas parlem de FGC, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. De moment, la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en aquesta plana ferroviària, ja que Rodalies avui torna a ser de pagament, després de 3 mesos i mig de gratuïtat decretada arran de les afectacions provocades per l'accident ferroviari de Gelida. Amb un 96% del servei ja recuperat, els usuaris reclamen millores abans de tornar a les tarifes habituals. Precisament la que s'ha restablert és la circulació a la línia R8 de Rodalies, que s'ha recuperat vora 4:45 després que el divendres descarrilés un tren de mercaderies al voltant de Rubí. I seguim amb altres informacions més en plana internacional, tot i que molt vinculades a Barcelona, ja que una nova flotilla aquest cop anirà cap a Cuba, salpant també el dimarts des de Barcelona. Aniran a l'Havana per denunciar el bloqueig dels Estats Units a Cuba. Òscar Camps, de l'embarcació Open Arms i Willy Toledo han presentat la iniciativa que es diu Rumbo a Cuba, que sortirà carregada amb l'equipament fotovoltaic destinat a alimentar la unitat de cures intensives de l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez a la capital cubana. Ja en cultura, Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, que ha arrencat molt pendent del temps davant la previsió de pluges que estan arrasant el país durant aquesta tarda, sobretot al sud. I anem, sobretot, a nivell esportiu, ja que l'Espanyol ha perdut davant del Sevilla 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: L'aplicació.
1: Jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 7 minuts d'aquest divendres 8 de maig i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit de totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre amb la poca atenció, però el molt de carinyo que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Avui, una altra setmana carregada de novetats esportives. Comencem amb el Barça d'handbol, que després d'una victòria espectacular contra el Nantes, s'ha classificat per la Final Four de la Champions. Els nostres ara mateix estan en un moment brillant i aquest cap de setmana es juguen la classificació a Colònia. Un gran èxit per l'equip que continua demostrant que sap competir a les grans lligues europees.
0: Exactament, no és per menys. I parlarem avui també del gran paper del Barça femení, que per sort ha deixat el Bayern de Múnich enrere i ha aconseguit la classificació per la final. Però atenció, perquè no només ha estat la victòria el que ha donat la volta a les xarxes, sinó també la imatge de l'equipació de la portera rival, que es va convertir en trending topic durant el partit.
1: Sí, sens dubte. Sempre estem parlant de la dinàmica de la Champions, però si parlem d'Eurolliga, el Madrid ha donat moltes notícies aquesta setmana. I quan parlo de notícies, no em refereixo només a l'esport, sinó també a les confusions en les seves estades a l'hotel. No sé si és que estan més centrats en les tertúlies o si realment la cosa se'ls està escorrent de les mans. Tot i això, han arribat a la Final Four.
0: Però bé, tornem al futbol perquè encara queda el clàssic aquest cap de setmana, una de les grans cites que marquen cada temporada, l'ambient que genera, la tensió i, esclar, la rivalitat. Però aquesta vegada és una mica diferent perquè els dos equips, Madrid i Barça, arriben en situacions molt, molt diferents. El Barça, tot i la derrota a la Champions, s'ha aixecat i continua en la lluita pel títol de Lliga, mentre que el Madrid ja no té aquest aire de victòria que sembla afavorir-los en els últims temps.
1: O sigui que el clàssic d'aquest cap de setmana es presenta com la gran cita. El Madrid, amb tots els seus drames d'aquestes últimes setmanes, que, com no, comentarem després, perquè aquí no deixem a ningú enrere, però cada temporada ens deixa doncs, aquest clàssic especial i una vegada més serà una autèntica guerra al camp. Ens espera una gran competició i sobretot un moment que decidirà si el Barça guanya aquesta Lliga.
0: Sí, exactament, però per més que ens centrem en els dos grans, no ens oblidem de tot el que passa a casa nostra. Parlarem, òbviament, dels equips de Molins, que aquesta setmana ha estat clau per molts d'ells i sabem que aquest final de temporada ho serà encara més. El repàs d'aquests equips que lluiten encara per l'ascens i per la permanència mereix la nostra atenció. I veure com s'estan jugant la temporada en els últims partits. La passió per l'esport es viu amb molta força en Molins, sobretot aquests últims dies, i com sempre, ens hem deixat la pell seguint-los de tots.
1: Això és el que fa especial Molins, que la gent viu l'esport de la mateixa manera que els equips de primera. Estem a la vora de les fases decisives i serà un final d'infart per tots. Per tant, mentre estem a les portes del clàssic, també volem que tothom estigui atent al que està passant a la nostra vida.

0: Comencem aquesta setmana amb l'actualitat de Molins i, com sempre, tenim molt a comentar. Comencem amb l'handbol, on les noies del sènior A femení van aconseguir una victòria molt important contra el Garbí, 23 a 28. I amb això van assolir un títol honorífic que volien assolir des de fa molt de temps.
1: Sí, la veritat és que aquesta victòria va ser una gran mostra de força de les noies. Tot va començar una mica complicat, amb 5 gols per sota, però van saber reaccionar com a veritables campiones. Es va veure una gran gestió en els moments clau, especialment quan el rival es va costar només a 2 gols i elles van saber resoldre-ho jugant amb 7 jugadores. Aquesta victòria no només els dona moral per afrontar la Copa, sinó que els posa en una posició molt forta. O sigui que qui saps, amb aquesta Copa igual ens en portem alguna sorpresa.
0: I pel que fa al sènior B masculí, van jugar a la pista del Ribes i, tot i que el resultat no és tan impressionant com el de les noies, una victòria és una victòria, no?
1: Exacte, guanyar fora de casa sempre té un valor afegit i, tot i que un 21-25 no és el resultat més espectacular, els del sènior B han fet la feina i això és important per mantenir la moral alta. Aquests 3 punts són vitals per mantenir-se en una zona segura de la classificació i ens hem d'alegrar perquè qualsevol cosa que suma a partir d'aquestes jornades és absolutament clau, més enllà del resultat final. Estan creixent, s'estan mantenint competitius, que en aquestes fases és el que toca.
0: Sí, i no només a la pista tenim bones notícies. Aquest dissabte tenim una gran cita, els Premis Molins de Q. Una entrega que serà tot un moment especial per reconèixer els valors que representen a l'equip i al club en general. Tot això es farà durant l'escans del partit del sènior A masculí. Així que és una gran ocasió per celebrar-ho tots junts.
1: Sí, fa il·lusió, eh? Premiar valors de companyerisme, compromís i respecte, que són els que realment defineixen a l'equip, més enllà dels resultats. I no només és important guanyar la pista, sinó també fora d'ella i ser un equip de qualitat humana, i aquests són els moments que fan que realment el club sigui especial.
0: Exacte. I des de la grada estic segura que l'ambient serà molt motiu. I pel que fa al bàsquet, tot i que aquest cap de setmana no van jugar, sabem que aprofiten aquesta pausa per preparar-se pels partits importants de la setmana que ve, sobretot pels que lluiten per la permanència. El bàsquet també té els seus moments decisius i estan concentrats al màxim.
1: Sí, sembla que les properes setmanes i demà passat seran clau i aquesta concentració és el que els donarà l'avantatge inclús en aquests partits crucials. Aquests dies de descans igual els hi poden ser molt beneficiosos per carregar piles i encarar amb tota la intensitat la recta final de la temporada. Segur que els veiem donant-ho tot al poli i això farà que les grades estiguin plenes amb gent animal.
0: Però bé, passem al futbol sala, on el sènior A masculí va perdre 2-4 contra el futsal Vicenti en el penúltim partit a casa de la temporada. Un inici complicat on van arribar tard al maig i, tot i intentar remuntar a la segona, no va ser suficient.
1: Sí, la falta d'encert davant de la porteria va ser determinant. Van tenir bones ocasions, però el rival va aprofitar millor els espais i va acabar sentenciant amb el 2-4 final. El gol de Dani Pareja i Jofre Molló van ser el més destacat, però la falta de precisió es va notar. Tot i així, el suport del públic sempre va ser important i s'agraeix.
0: I parlant del sènior femení, el partit contra l'Esplugues va acabar amb un empat a 2. Després de 23 jornades, aquest empat va ser important en un duel contra un dels equips més forts de la classificació. Les nostres van competir, però no van aconseguir portar el domini del joc com en altres partits. Tot i així, van lluitar fins al final.
1: Exacte, i això al final és el que cal destacar. Les noies van seguir amb la mentalitat de lluitar fins al final. No van estar tan sòlides com en altres partits, però van mostrar caràcter i van saber respondre quan el partit es complicava. El paper de Marcia Herrera, la portera del juvenil, va ser decisiu i si és que sense ella la cosa hauria estat molt més difícil.
0: I amb aquest empat quasi assegurem la primera plaça, però cal no fallar en els propers partits a la sínia. Això ho diu tot sobre el bon treball fet fins ara. De tota manera, el Molins ha fet un any fantàstic i aquest empat encara els deixa en una posició molt, molt bona.
1: I acabem ara amb el futbol, ja que aquesta setmana el primer equip masculí ha aconseguit una victòria importantíssima al camp del Juan 23è per 0-1. Un partit molt seriós, on les ocasions van ser clares, però es va fer esperar el gol.
0: Sí, a la primera part va ser una mica inacabada, amb dues ocasions molt clares que van quedar sense concretar. Però el gol de Vargas va arribar a la segona part. La jugada començava amb una bona recuperació de Pablo al mig del camp, que va derivar en un córner. El gol va ser un treball col·lectiu del capità Méndez, assistint a Isaac, qui va definir a plaer.
1: Exacte, i tot i que després van haver algunes oportunitats més per ampliar l'avantatge, el resultat no es va moure. El més important és que tot el partit va estar controlat des de la defensa, amb una gran solidesa de tot l'equip, i ara estan només a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a segona catalana.
0: Així és, aquesta victòria els acosta molt al seu objectiu, però a l'altre costat, el primer equip femení va patir una derrota contundent davant el Ribes per 0-5. Un partit on, tot i generar més ocasions, el rival va ser més efectiu en la seva finalització.
1: Una derrota dura per les noies, perquè a la primera part les opcions van estar, però el 0-2 al descans va ser un cop difícil de superar. A la segona part el rival va aprofitar les seves oportunitats i va ampliar el marcador, però s'ha de valorar, tot i així, l'actitud de les jugadores, que no van abaixar els braços.
0: El més important és que, tot i aquest resultat complicat, l'equip continua lluitant fins l'últim moment. Són molt consistents, conscients que els partits finals seran totalment decisius i amb l'esperit de no rendir-se. Encara poden assolir molt els seus objectius.
1: Totalment d'acord. Pel que fa a l'Incresa, per això va patir una derrota 4-2 al equip del Vista Alegre, que és una d'aquelles en què s'ha de seguir treballant. Van començar bé, amb un gol matiner d'Eric Blanco, però el partit es va complicar a mesura que avançava i els locals van marxar al descans amb el partit remuntat.
0: Així és, després de l'empat de Blanco, l'Incresa no va poder mantenir el ritme i va ser superat pel Vista Alegre, que van acabar controlant el partit amb dos gols més, però encara tenen la possibilitat de sortir-se en aquest tram final.
1: Així que, amb tot això, aquesta setmana la competició està ben viva pels equips de Molins. Cada punt, cada victòria i cada jornada serà clau pels seus objectius.
0: Ui. Comencem amb l'handbol, perquè el Barça ha tornat a fer el que ja gairebé sembla rutina, però que de rutina no en té res, que és classificar-se per la Final Four de la Champions.
1: Exacte, el Barça serà una vegada més a Colònia després d'eliminar el Nantes amb un 63-51 en el global. I ja és la 8a vegada consecutiva que els blaugranes arriben a aquesta fase. 8. Això no és anar a Colònia, és tenir una segona residència. No hauríem de comprar una casa allà o
0: Però bé, la Final Four es disputarà el 13 i 14 de juny, a l'Anxes Arena, i el Barça hi arriba com un dels grans favorits després d'una trajectòria europea espectacular.
1: I tant, aquesta temporada portaven 15 victòries i un empat en 16 partits de Champions. Wow. És a dir, encara no han perdut, i mira, si això no s'arriba amb confiança, ja em direu que ho és.
0: A més, aquesta serà la 14a participació del Barça en les 17 edicions disputades amb aquest format de Final Four.
1: Sí, la cinquena de 5 amb Carlos Ortega a la banqueta, que és un ple absolut, i que si ho poses en un currículum no et cal ni entrevista.
0: Quasi que no, eh? Però bé, de moment ja tenen plaça confirmada al Barça, el no sabria dir-ho. Bueno, Berlín, sí. Més fàcil, no? I l'Alborg. L'últim equip sortirà del duel entre el Magdeburg i el...
1: És més difícil que dir Chesney, això, que barbaritat.
0: Zeged?
1: Zeged, sí.
0: Suposo. Sempre em toquen a mi aquests noms, tio. A més, ho he fet jo. M'ho he repartit jo a mi mateixa. Fatal.
1: Però tot i això, el repte del Barça és clar, és aixecar una nova Champions, i és que el Barça ja n'és rei de la competició amb 12 títols europeus. I a Colònia n'ha guanyat 5 en aquest format de Final Four.
0: Ara buscarà el 6è títol encaixat, en el cel alemany.
1: I amb aquesta temporada que estan fent, és normal que l'afició somiï, perquè és que aquest equip no només guanya. És un equip que imposa, que competeix i que arriba al juny amb cara de voler més.
0: Bé, Colònia ja espera el Barça.
1: Sí, com sempre, doncs el Barça hi va amb ganes de tornar amb la Copa.
0: Sí. Però bé, ara entrem a parlar dels play-offs de l'Eurolliga, on també hem vist una història bastant curiosa amb el Real Madrid Hapoel Tel Aviv.
1: Sí, és que és una situació digna de comèdia esportiva. Els de Chus Mateo, després de guanyar els dos primers partits a casa, van estar tan confiats que van pensar que guanyarien el tercer sense cap problema.
0: Exacte, el Madrid va pensar que seria millor no gastar-se els diners en hotels, així que no van reservar per més d'una nit a Botengrad, Bulgària. I bé, què va passar? Pues, òbviament, el Tel Aviv es va guanyar i el Madrid va haver de sortir de l'hotel i fer una nova reserva per més dies. De veritat que és digne de pel·lícula de comèdia.
1: Sí, totalment, però com ja sabem, en el bàsquet tot pot canviar en un obrir i tancar d'ulls, i el Madrid va acabar remuntant en el següent partit i finalment doncs van aconseguir la classificació per la següent frase. Però mira, la situació de l'hotel com a mínim quedarà per la història.
0: Però bé, parlant d'Europa, el Barça femení continua fent història, aquesta vegada classificant-se per la final de la Champions League femenina després de derrotar el Bayern de Múnich per un contundent 4-2 en el Camp Nou.
1: Sí, una masterclass de les noies de Pere Romeu, on la capitana Alexia Botellas va marcar el camí amb un doblet que va encarrilar el partit. A més, tot això amb 60.000 persones a les grades que no van defraudar, perquè si alguna cosa ha quedat clara és que el Barça femení no té rival. I quan es parla de competició europea, encara menys.
0: Totalment. La primera part va ser emocionant perquè, tot i que Salma Parayuelo va posar el 1-0 en el minut 13, el Bayern va respondre ràpidament amb Linda Dahlmann empatant, però Alexia no va deixar que això s'allargués i amb el seu gol al minut 22 va tornar a posar el Barça al capdavant. El 2-1 va ser un bon resultat, però ningú volia confiar-se encara.
1: I com si tot això no fos prou, la segona part va ser un espectacle. Eva Pajor, que ja havia marcat a Múnich, va fer el 3-1 i uns minuts després Alexia va completar el seu doblet amb el 4-1. Ja era gairebé tot fet, però és clar, no podia faltar l'estratègia alemanya.
0: Exacte, el Bayern no es va rendir amb un gol de Pernille Harder en el minut 71. Les alemanyes van posar una mica de tensió al partit. I si el gol anul·lat hagués pujat al marcador, allò sí que hauria sigut un final intens. Però bé, la tecnologia VAR va fer la seva feina i va deixar les coses clares. Sí, era una falta.
1: Sí, sí, sí.
0: Absoluta.
1: Una altra cosa que cal destacar és el retorn d'Aitana Bonmatí, una imatge molt emotiva de la jugadora després de 5 mesos de baixa, però el Barça va demostrar que no només és Alexia, també hi ha un conjunt de jugadores que es complementen a la perfecció. I el Lyon, per altra banda, ja espera a Oslo amb Jonathan Giraldez, l'entrenador que va ser campió amb el Barça, però que ara dirigeix el rival.
0: I ara, amb aquest triomf, el Futbol Club Barcelona femení ja està a la seva 6a final consecutiva, consolidant el seu domini a Europa. El seu objectiu? Recuperar el centre continental. I el Lyon serà un rival dur. Però, pel que fa a aquest equip, qui els podrà aturar?
1: Doncs mira, sembla que actualment absolutament ningú. La seva força i lideratge són inqüestionables, o sigui que tot està preparat perquè això sigui una gran final.
0: Però no deixem aquesta semifinal encara enrere perquè ens vam trobar en una altra situació curiosa, que aquesta setmana n'hi ha moltes, sí. Pel que veig. La porteria del Bayern de Múnich, Ena Mamutovic, suposo, sí. Va cridar l'atenció amb la seva equipació bastant inusual en el partit de tornada d'aquesta semifinal de la Champions contra el Barça.
1: Exacte, i és que poc habitual, però la portera va jugar amb una samarreta d'esport groga i, ja que pel que sembla, el Bayern es va oblidar la seva equipació de portera. Això, o que els àrbitres no la deixin jugar amb el color que tocava. No s'ha acabat de saber del tot.
0: Està així, allà.
1: Però bé, sigui el que sigui, qualsevol de les dues coses semblaria un petit error logístic, però com s'explica que això passi a les semifinals de la Champions League?
0: Ja, ja. Perquè resulta que aquesta samarreta no era una peça qualsevol, saps? Que és no... Potser és el que deies, no? S'assemblava massa a la dels àrbitres o a la del Barça, i al final, Mamutovic va acabar jugant amb una equipació que li va deixar el propi Barça i, com si fos poc, a més, li van afegir el seu nom i el seu dorsal a última hora amb la mateixa, com es diu?
1: Tipografia.
0: Sí, no estava dient.
1: Amb l'estampació del Barça.
0: Del Barça.
1: Sí, i a més, el més curiós de tot, és que al final ella anava amb samarreta groga i pantalons i mitges taronges. Hi ha qui diu que l'equipació que hauria portat no es podia distingir clarament del blanc de les companyes, del vermell i blau del Barça, ni del blau dels àrbitres, però és que realment qualsevol dels colors hagués quadrat perfectament.
0: Sí, però bueno.
1: O sigui que és una de les teories del motiu pel qual finalment va acabar vestida així. Però si més no, va mantenir el públic entretingut tot el partit, i intentant saber per què anava així.
0: De fet, nosaltres vam anar al camp a veure el partit i des de que van sortir a la pista que vam estar... Per què va així vestida?
1: Buscant a Twitter, a cada córner, a cada jugada parada...
0: La raó amb el mòbil buscant. A veure què diuen a Twitter.
1: Per descobrir per què estava anant vestida així.
0: Sí, sí, no? I realment, durant el propi partit ja van sortir moltes teories diferents. Sí, sí. Després, això. Encara no està del tot clar si va ser error d'uns o dels altres, però bueno, també et dic, arriben a taronja sencera, per exemple, i s'hauria diferenciat perfectíssimament de la resta de colors. Però bé, si volien donar-li voltes, que li donin voltes.
1: Completament.
0: Però bé, parlant de Champions, també s'ha jugat les semis de la Champions masculina, on ja tenim els classificats d'aquesta final.
1: I a més, sense deixar de banda encara la final femenina que venim parlant d'aquesta Champions femenina.
0: Perdona, sí.
1: Hi ha un cas... No, és ja ajuntant, és per ajuntar els temes i que tot quedi...
0: endavant.
1: És una meravella això que està a punt de passar. I és que per primer cop a la història del futbol,
0: sí,
1: Els dos equips de la final de Champions femenina i els dos equips de la final de la Champions masculina tenen entrenador espanyol. I no només això, sinó que tots quatre han passat pel Barça.
0: Que maco, no?
1: Cosa que diu moltes coses de com juga el Barça. No només del Barça com a club, sinó de la manera de jugar del Barça, ja que a la final masculina esperen PSG i Arsenal, entrenats per Luis Enrique i per Mikel Arteta, que tots dos han sigut jugadors del Futbol Club Barcelona i entrenadors també en cas de Luis Enrique. I a l'altra banda està en Jonathan Giraldez, que és l'entrenador de l'Olympique de Lyon, i Pere Romeu, que és l'entrenador del Barça.
0: Per lo que sé.
1: Perquè sí, és l'entrenador del Barça. I el Giraldez, que va ser l'entrenador, l'últim entrenador que ha guanyat la Champions amb aquest mateix Barça. O sigui que els quatre entrenadors de les finals de la màxima competició europea, no només es dona cosa que són els quatre espanyols, sinó que són els quatre formats al Barça.
0: Uau. Sí, sí. Això sí que no sabia, que xulo. Bueno, és que pel que sigui...
1: Sí, pel que pugui passar, doncs...
0: pel que sigui, pues, acaben aquí. Però bueno... Parlen d'aquestes semifinals, nosaltres contentíssims de que l'Atlètic de Madrid es quedés enrere.
1: Home.
0: Aquest sí que el deixem que es quedi enrere.
1: Ja t'ho dic.
0: No.
1: Sí, la veritat que va ser una eliminatòria absolutament avorridíssima, que després de 180 minuts, l'única cosa emocionant van ser els últims 5 minuts d'afegit, on l'Arsenal volia perdre temps com si no hi hagués un demà, i els jugadors de l'Atlètic de Madrid, professionals en fer aquestes coses, professionals en que no jugui futbol, en perdre temps, estaven absolutament desesperats per rebre de la seva pròpia medicina. O sigui, els últims 5 minuts interessants de tota l'eliminatòria, de veritat t'ho dic, i a més, l'Atlètic de Madrid... que no, o sigui, ja a mi no em sembla ja justificable. L'Atlètic de Madrid sempre ha sigut el tercer equip, l'equip que competeix contra els dos grans sense ser-ho, però ja fa uns quants anys que l'Atlètic de Madrid es gasta molt més en fitxatges que el Barça, té una molt millor economia que el Barça, té una, pràcticament es podria parlar de millor plantilla del Barça, en el sentit de que té grans estrelles, té equip renovat pràcticament sencer aquest any, s'han fet moltes vendes i moltes compres,
0: I tot i així,
1: no només no arriben a on està el Barça, que tècnicament t'ha eliminat de la Copa, t'ha eliminat de la Champions, el que tu vulguis, però no pots tenir un equip així i en la tornada d'una eliminatòria europea xutar una vegada a porta en tot el partit de tornada. Estan per darrere. Vull dir que és que havies de guanyar aquell partit.
0: No, 100%. És que no pots jugar o no jugar.
1: I menys anant perdent, en el sentit de que no pots anar perdent i que els dos canvis de l'entrenador al minut 60 sigui treure dos davanters per ficar un migcampista i un defensa.
0: Què fan?
1: És que no em sembla justificable, això.
0: Però llavors, clarament, si la plantilla és bona i tot és suposadament bo, potser el problema està en que haurien d'anar replantejant-se qui entrena.
1: Exacte. De fet, Simeone, que és l'entrenador que ha portat el Madrid està on està ara mateix. El de Madrid sí que és veritat que estava molt per sota d'on està ara. Però, realment, se li ha quedat gran el projecte. O sigui, se li ha de reconèixer, se li ha d'acceptar que si no fos per ell, l'Atlético no estaria aquí. Però és que el problema de que l'Atlético no pugui créixer més, jo penso que és seu, perquè de l'equip no pot ser el problema, perquè tenen jugadors increïbles. O sigui... És com li va passar una miqueta a Bordalàs quan va anar al València. Bordalàs estava al Getafe, va fer una absoluta meravella amb jugadors que no haurien d'estar ni a tercera catalana portant-los a quedar-se a primera divisió, i quan va anar al València amb un equip potent no va poder fer-hi res. Perquè hi ha entrenadors que juguen molt bé a ser l'equip petit. I això s'ha de reconèixer, és una barbaritat.
0: Sí, no,
1: ara Bordalàs està a punt de fer entrar a Europa al Getafe. O sigui, és una barbaritat.
0: Ole, exacte.
1: Però sí que és veritat que el que no el donar-li un equip gran no sap jugar com a equip gran. L'Atlético no sap ser un equip gran. Més que l'Atlético, Simeone no sap ser un equip gran. I l'equip que té ara mateix és gran. Els jugadors és gran. Una plantilla d'equip gran entrenat per un entrenador d'equip petit.
0: No, sí, a més, és molt diferent, no?, jugar quan ets el petit i jugar quan ets el gran.
1: Sí, 100%.
0: Llavors, bueno, mira, també has de saber jugar les teves cartes. Si aquestes cartes no saps jugar, doncs canvia d'equip. Que segur que... trobaria lloc en algun altre equip.
1: És l'entrenador més ben pagat del món.
0: Del món?
1: Sí. És l'entrenador que més cobra de tot el món.
0: I així, bueno...
1: Per això que estem parlant, que l'Atlético
0: és un equip gran. Han arribat fins les semis, però... Hòstia, no juguen tan bé.
1: No. No, aquest és el problema, d'això és el que es queixa. Que... Bueno, no, és que tampoc es queixen tant perquè hi ha molts aficionats de l'Atlètic de Madrid, la gran majoria, que ja estan contents amb això. Han guanyat un títol en els últims 10 anys i estan contents perquè els competeixen. I no tenen una plantilla per competir títols, tenen una plantilla per guanyar-los. Però fins que no se n'adonin, també et dic, per mi, perfecte.
0: No, no, endavant, endavant. Mentre segueixin així, doncs millor. Notes que aquest any ja ens han eliminat de dues coses, però bueno, sí, sí. Que...
1: També s'ha de dir que molts aficionats de l'Atlètic queixant-se de l'arbitratge perquè venen de que els àrbitres els regalin passar. O sigui, l'Atlético elimina el Barça gràcies als àrbitres. I ara que els han pitat bé, s'han cagat en tot.
0: Ja.
1: Perquè sí que és veritat, hi ha una teoria molt gran que va sortir, sobretot a l'entorn culer, que era la compensació del doble toque de Julián. L'any passat eliminen l'Atlético de Madrid amb
0: injust.
1: Una barbaritat, a més amb un vídeo manipulat per la UEFA que es va demostrar que estava manipulat, i la UEFA va arribar a acceptar les seves disculpes. I d'alguna manera va haver-hi un cert aficionat del Barça que va dir que aquest any la compensació de la UEFA per allò va ser l'eliminatòria Barça-Atlético.
0: Però tampoc és just per nosaltres, llavors, exacte, que ens recompensaran la temporada vinent.
1: No, perquè és molt fàcil perjudicar el Barça a Europa. El Barça odia la UEFA odia el Barça, això fa molts anys que passa, per això es pita l'himne cada vegada que sona en el Camp Nou. Sí. I llavors és molt fàcil fer aquest regal. I un cop ja els hi van, entre moltes cometes, això repeteixo que és una teoria d'un grau d'aficionat del Barça, que un cop ja els hi han tornat el favor, entre cometes, ja els tornen a arbitrar normal i es van cagar en tot. S'ha de dir, parlant d'això, quan vam anar a veure el Barça femení, jo vaig tenir certs dubtes de si s'havia de xiular o no l'himne de la Champions femenina. I més gent a l'estadi tenia els dubtes.
0: Estaves allà pensant... Però en aquí no xiulem l'himne?
1: No estem enfadats. I hi havia gent xiulant-ho. O sigui, realment jo crec que no era l'únic amb aquest dubte.
0: Bueno,
1: sembla que no. Sembla que a la UEFA femenina
0: respectem
1: sí que
0: una mica
1: bé.
0: Més, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, està bé això també, està. De tant en tant.
1: Però bé, marxem ja d'aquesta eliminatòria que massa estona ens ha durat pel poc que van jugar, perquè a l'altra banda es va jugar un autèntic recital d'eliminatòria, una oda al futbol. I no pels gols, perquè en aquest partit de tornada va haver-hi un 1-1, va ser un 1-1, però una vegada més vam tornar a veure un partit en el que ningú volia jugar a futbol i un altre en els que tots dos volien jugar a futbol.
0: Bueno, perdó, és que no sé comentar-ne gaire més. No. Bueno, passem a l'Europa League i tot això.
1: Sí, això no té més. Va acabar guanyant el PSG. Ja havia guanyat a l'anada amb un empat a un. Sí que és veritat que el gol del Bayern arriba al minut d'afegit. És pràcticament el gol.
0: Que sí, l'altre no ens aporta massa més.
1: No, simplement que ara hi ha una miqueta el debat aquest de si la segona Champions consecutiva del PSG o la primera de l'Arsenal. Ja tenim tot el temps del món per parlar-ne, tenim tot el mes.
0: Perquè per això, si d'aquí primera... que juguin, sí. Ja ho comentarem quan juguin,
1: exacte,
0: a veure què onda.
1: De moment,
0: i com ho afronten. Per això et dic, anem passant a lo següent, perquè ens hem entretingut molta estona en aquesta part i no és necessari. Passem a l'Europa League.
1: Sí, sense deixar de parlar del tot de la Champions, perquè ahir es van jugar, com bé dius, les semifinals d'Europa League i també de la Conference, mm-hmm. I aquestes acabarien determinant qui s'endú la cinquena plaça per la Champions.
0: Sí.
1: I, degut als resultats, finalment podem dir que la Lliga Espanyola podrà portar 5 equips a la Champions l'any que ve, cosa que els principals beneficiats és el Betis. Té tota la pinta que el Betis acabarà a la Champions l'any que ve. Maco de veure el Betis
0: monos.
1: A la Champions.
0: Pues
1: I,
0: sí,
1: a més...
0: No?
1: Això també fa que un equip més es pugui colar a Europa.
0: Cosa que
1: fa que el Getafe pugui jugar a competició europea l'any que ve, en cas que el Rayo guanyi la Conference. Això és una barbaritat.
0: No,
1: si el Rayo guanya la Conference, el Getafe fent-ho bé a la Lliga, es podria colar en competició europea l'any que ve.
0: Tan bé estan posició...
1: Després de la derrota del Barça, estan una miqueta enrere, però és que com que l'Espanyol
0: no li guanya
1: ningú.
0: Que el Getafe ara mateix, segons... Internet, segons la classificació, Getafe s'aniria a Europa. Què fem? Què està passant?
1: Això t'he de dir que pot ser preciós de veure. Bé, per què? Per què va passar això? Doncs perquè el Rayo, efectivament, ha passat a la final de la Conference League. És l'únic equip espanyol que pot guanyar un títol europeu aquest any. No puc estar més content que el Rayo estigui en aquestes posicions.
0: Em semblaria meravellós.
1: És una barbaritat. I a sobre, tot això eliminant l'Estrasburg, que és qui va quedar primer a la fase de classificació de la Conference League i que no havia perdut cap partit en tota la competició europea fins que va perdre l'anada i ara també la tornada contra el Rayo.
0: Toma ja.
1: En tota la fase inicial no van perdre, només van empatar un partit i a vuitens i semifinals va guanyar també els seus dos enfrontaments. La final del Rayo l'haurà de jugar contra el Crystal Palace, un equip molt potent de la Premier que va eliminar de manera plàcida el Shakhtar, que amb una eliminatòria que ja va quedar resolta l'anada. O sigui que pot ser preciós de veure aquella final simplement per veure com és, com serà la disposició dels aficionats del Rayo a l'estadi. Pot ser preciós. Perquè si ja veia que es van fer obres mestres per l'estadi que tenen, per com està el club, per com les discussions que tenen amb el president i totes aquestes coses, la mobilitat que van fer cap a l'estadi va ser increïble en una final europea, pot ser per marcar la història.
0: I a més que, ostres, és algo que realment val molt la pena celebrar, llavors que la gent ho vagi i lo pete, que vegin a tota Europa que és el Bayern.
1: És l'equip més de barri que tenim a la Lliga, és l'equip més antifeixista i més obertament revolucionari de la Lliga i fa molta il·lusió que sigui aquest. No només qui li ha regalat una plaça més a la Lliga, a la Champions, sinó que a sobre pugui aixecar un títol europeu. Per altra banda, a la Conference, qui l'únic que li podia treure aquesta plaça era el Friburg, que va acabar passant també a la final de l'Europa League, però ara ja matemàticament no li podrà robar aquesta plaça per la Lliga Alemanya. El Friburg va eliminar l'Sporting de Braga, l'equip de Pau Víctor, que de fet va ser l'autor del gol.
0: L'autor del gol, sí.
1: Però no va poder fer-hi res. I a l'altra banda, l'Aston Villa va guanyar el Nottingham Forest, també remuntant l'eliminatòria, ja que a casa...
0: 4-0 han acabat,
1: Sí, a casa va guanyar el Nottingham Forest 2-0 i ara a l'estadi de l'Aston Villa han aconseguit donar-li la volta amb un 4-0 molt clar.
0: Fort, fort.
1: Sí que tindrem final de l'Europa League Aston Villa-Friburg, en el que cap dels dos equips ens importa realment.
0: No.
1: I una final a la Conference amb el Rayo Crystal Palace, que serà preciosa de veure i haurem d'estar tots a temps. I per la qual no queda tant. Es jugarà aquest mateix maig. O sigui que anirem informant.
0: Ostres, doncs ja queda poc. Bueno, clar, no, estem a 8 de maig, Vinga, no ens adelantem als aconteixements. Que jo ja estic... Jo he acabat el curs. Jo ja estic a l'agost, quasi. De lo ràpid que està passant el temps. Però bé, passem una mica a la Lliga, que també han anat passant coses que valen la pena comentar.
1: Doncs sí, no sabia si voldries començar.
0: No, endavant.
1: O no. Sí, una vegada més la cosa es posa ja intensa, perquè amb aquesta cinquena plaça de Champions torna a obrir la batalla per entrar a Europa.
0: Per la zona mitja de la taula, mitja alta.
1: Un cop la Reial Societat, que era un dels que estava jugant, va guanyar la final de la Copa i, per tant, gaudia d'aquesta plaça. Semblava que la cosa s'havia calmat, però amb la disponibilitat d'una cinquena plaça la cosa es torna a moure. I mentre la batalla pel títol està ja pràcticament resolta i la part de Champions pràcticament també, perquè un cop s'ha sabut que Barça, Atlético, Madrid, Villarreal anaven a Champions seguríssim, el Betis molt l'hauria de liar per no anar-hi, es posa la cosa interessant a partir d'aquí.
0: A partir d'allà, sí.
1: Perquè ara mateix hi ha equips que poden acabar la temporada a Europa i descendre, depèn del que facin. Si hi ha equips que encara podrien acabar a segona divisió o a Europa, depèn de com se'ls compliqui la temporada. Per què és això? Perquè com que hi ha tants equips que ja se'ls acaba la temporada, com per exemple la Reial Societat, que va perdre al camp del Sevilla, amb un Sevilla jugant-se la permanència, l'estadi absolutament ple, tirant els rotllos de paper de vàter per fer una entrada espectacular. És una imatge molt maca, si no l'heu vist, del Sánchez-Pizjuán de la setmana passada, i que en principi aquesta jornada tornaran a fer el mateix. Mm. Perquè hi ha equips que s'estan jugant la vida i hi ha equips que ja estan de vacances.
0: Home, és que la Reial Societat, des que ha guanyat, ja té la seva plaça.
1: Ja està, matemàticament ja no pot baixar.
0: Per què lluita més? Sí. Guardar-se les forces és la solució.
1: I és que ha passat que en una temporada on el títol de Lliga s'ha resolt molt ràpid, i a Europa, la gent que vol entrar a Europa, però així, no s'ha hagut de currar tant, per tant, és molt fàcil entrar-hi, en el sentit de que la puntuació que necessites fer per arribar a Europa és bastant senzilla.
0: No està gaire lluny de la que necessites per sobreviure.
1: És probable que sigui la temporada de la història en la que l'equip que descend, un dels equips que descendeix, té més punts. El rècord són 42, quan el Deportivo de la Coruña va baixar amb 42 punts, i no està tan lluny de cosa d'igualar-ho.
0: Home, ara mateix, en zona de descens, el que té més punts és l'Alavés amb 36 punts, i encara queden jornades.
1: I encara hi ha 5 partits per jugar-se. Sí, o sigui, realment és una temporada en què Europa és molt barat i, en canvi, la permanència és caríssima. Llavors, està molt interessant la part baixa de la classificació. Sap greu, perquè, per exemple, Girona està per allà ficat, que encara se li podria complicar. És increïble com l'Espanyol està allà ficat.
0: Segueix sense guanyar.
1: Perquè ja són 17 jornades consecutives en les que l'Espanyol no guanya. I ara, tot i que amb una sola victòria ja marxaria completament d'aquesta lluita, clar, és que fa 17 jornades que amb una victòria marxaria d'aquesta lluita.
0: Clar, clar.
1: Llavors, tot i que sigui una cosa aparentment fàcil que dels pròxims 5 partits en guanyin un, veient l'historial...
0: No donen gaire confiança.
1: Ningú t'ho pot assegurar.
0: La veritat és que no donen gaire confiança.
1: No, no, i per això és una guerra molt oberta en la que a la vez Girona, Mallorca, Sevilla, Espanyol, Elx, tots aquests encara estan pendents de com acabarà aquesta temporada, o sigui que això es posa la cosa molt interessant. Mm-hmm. Tot i així, realment, realment, aquí el que ens interessa és saber qui guanyarà la Lliga, i això es pot decidir aquest mateix cap de setmana.
0: Efectivament. I serà... Ja, sí, sí. I a més, amb un clàssic.
1: Exacte, és el primer cop a la història, en cas de que el Barça guanyi o empati, que en un clàssic es decideix matemàticament la temporada i el Barça està preparant una festa històrica. Però és una festa que ve carregada de coses.
0: Però bueno, fem primer una petita pausa i llavors entrem en això. I amb què farem aquesta pausa aquesta setmana? Doncs bé, farem honor a la nova col·laboració precisament d'aquest clàssic que ha fet el Barça per la seva samarreta amb Olivia Rodrigo. I aquí, com a persona que...
1: Persona Olivia Rodrigo-tizada.
0: No, com a persona que ha seguit a l'Olivia Rodrigo des que va començar, he escollit jo quina cançó posaríem, perquè el millor disc és el primer, aquí no hi ha discussió, opino, i llavors he escollit una cançó del primer disc, que és Good For You. Escoltem-la.

0: Estàs escoltant L'Última Volta amb Arnau Santero i Joana Forner.
1: Aquest diumenge hi ha clàssic, com tots deveu saber ja, com ja hem dit, i estranyament el focus de la setmana no està sent ben bé aquest. I és que la que tenen muntada al Madrid feia anys que no la veiem.
2: Exacte, demà passat el Barça es podria proclamar campió de la Lliga en cas que guanyi o empati en el partit contra el Madrid, i de fet ja tenen preparada una gran festa per si es dona el cas. Però el que semblaria que havia de ser el tema principal de la setmana ha quedat completament opacat pel polvorí, la polèmica, els mals rotllos i fins i tot les baralles que tenen muntades al vestuari del Madrid.
1: Però anem a fer un salt al passat, perquè a l'última volta no volem deixar ningú enrere i sabem que tot plegat no ha esclatat d'un dia per l'altre. Així que fem una mirada a la temporada del Madrid per mirar de descobrir els indicis del caos que s'ha creat d'aquesta setmana.
2: Tot comença a l'estiu del 2024, ja que el Madrid ve de fer una temporada en la que, tot i no jugar habitualment absolutament a res, guanyen una Lliga, una Champions, amb un equip liderat per Vinícius i Bellingham, i després de gairebé 4 anys d'anar-li al darrere, Florentino Pérez aconsegueix el que és el seu fitxatge somiat i porta Mbappé al Madrid. I per acabar de juntar totes les estrelles, que és el que prometia ser l'inici d'una dinastia i d'una hegemonia blanca a Europa.
1: Però bé, avancem una mica més fins l'octubre del 2024 i el Barça guanya 0-4 al Bernabéu, en el primer clàssic de la temporada. I passa a guanyar la resta també.
2: Exacte, perquè el gener del 2025, quan el Madrid podia fer la seva tornada, per dir-ho així, i tornar-los al Barça, perden la Supercopa amb un clar i contundent 2-5 que qui sap què hagués pogut ser si no arriben a expulsar Chesney.
1: Imagina't. Després passem a l'abril del 2025, on l'Arsenal els elimina de la Champions i perden la final de la Copa.
2: Exacte, ara ja no els hi quedaven més títols per jugar que no fos la Lliga. El seu gran somni europeu s'havia acabat, tot i haver portat Mbappé, o sigui, a la temporada anterior, sense Mbappé, guanya la Champions, i en aquesta temporada on tot havia de ser més, no només a casa no els hi funcionen les coses perquè el Barça et passa per damunt, sinó que a Europa tampoc.
1: I no guanyen res.
2: No guanyen absolutament res, però encara podien guanyar la Lliga. Encara tenien aquesta possibilitat.
1: Però arribem al maig i perden la Lliga.
2: Sí, en un partit contra el Barça, una vegada més, és on s'acaba decidint absolutament tot. I a més, en un partit on la polèmica arbitral és un absolut escàndol, sempre a favor del Madrid. És el partit de les famosíssimes mans de Tchouaméni, del gol anul·lat a Fermín per unes mans inexistents, del penal pitat a Mbappé sense mirar si era fora de joc, del gol del Madrid, el 2-0 que puja al marcador provinent d'una falta de Jong no xiulada. O sigui, hi ha 4 o inclús 5 polèmiques clares d'aquell partit, totes afavorint el Madrid, i ni així van ser capaços de guanyar-li aquell partit al Barça.
1: Però llavors intenten millorar la situació i aquell estiu es gasten 30 milions en un entrenador, en Xavi Alonso, 50 milions en Álvaro Carreras, pagant 10 milions extres perquè jugui al Mundial, 60 milions per Mastantuono.
2: Imagina't, 60 milions i no saps qui és.
1: No, 60 milions per Mastantuono i... persona que comparaven amb el Lamin, o sigui, em sembla ja el més fort.
2: Sí, la veritat és que es van gastar molts diners aquest estiu, aquí falten encara més, i a més, pagant diners extres perquè la gent pogués arribar abans d'acabar contracte i poder jugar Mundial del qual cauen completament eliminats per un 4-0 del PSG, que a dia d'avui pràcticament tothom ha oblidat. Però era una, perquè era una competició a l'estiu i és el que passa amb les competicions a l'estiu. Però el Madrid es gasta molts diners perquè Xavi Alonso, perquè Carreras, perquè Mastantuono arribin per poder jugar aquest Mundial i no tenir-los a principi de temporada a la Lliga, que és quan s'acabaria el mercat. O sigui, paguen diners extres de clàusules en comptes d'esperar-se que aquests jugadors arribessin lliures només pel Mundial, que perden 4-0 contra el PSG.
1: Però sí, seguim avançant i arribem a l'octubre d'aquest 2025, en el primer clàssic de la temporada al Bernabéu. Tot i que el resultat fos favorable al Madrid amb aquest 2-1, hi ha un fet que ens sent com la metxa de tot, no? En el minut 60 Xavi Alonso substitueix a Vinícius, que s'enfada moltíssim, i decideix no saludar l'entrenador i marxar directe a vestuaris.
2: I arribem al Nadal i comença la guerra al Madrid. La meitat del vestidor, que està liderada per Mbappé, vol mantenir a Xavi Alonso al capdavant. Recordem, entrenador pel qual s'han pagat 30 milions d'euros.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Mentre que la resta, liderats per Vinícius, el volen fora. Entre tot aquest sideral, Mbappé comença a patir molèsties i a lesionar-se just en els partits on podia sortir assenyalats. Després d'una derrota, en un partit d'eliminació de Champions, o a la final de la Supercopa, on, de fet, el Barça els acaba guanyant el primer títol de la temporada.
1: Llavors arriba el gener i, bueno, arriba la setmana que ho canvia totalment tot. Després de la derrota contra el Barça a la Supercopa, Florentino destitueix a Xavi Alonso i posa el líder de vestuari, Álvaro Arbeloa, que és el seu primer, en el seu primer partit cau eliminat de la Copa del Rei contra l'Albacete. Recordem, Albacete.
2: Equip de segona divisió.
1: Equip de segona divisió que estava lluitant per la seva pròpia permanència a segona. O sigui, què m'estan contando?
2: Sí. De fet, aquesta destitució li costa 20 milions extres al Madrid, ja que se li havia de pagar tot el temps que havien firmat Xavi Alonso. O sigui, Xavi Alonso arriba amb una fitxa de 3 anys i llavors li han de pagar 20 milions perquè marxi. O sigui, que sumats als 30 de l'estada, de l'arribada, per dir-ho així, acaba cobrant 50 milions per entrenar 5 mesos del Madrid.
1: Una barbaritat.
2: I, efectivament, Álvaro Arbeloa no es va conformar amb...
1: Com qui?
2: Arbeloa no es va conformar amb perdre el seu primer partit i caure eliminat de la Copa del Rei, sinó perquè el Real Madrid, quan es va fer aquest canvi de bastó d'entrenador, anava primer a la Lliga a 4 punts de distància del Barça. Mentre que al març, 2 mesos després, el Madrid perd 2 jornades consecutives de la Lliga contra Osasuna i Getafe i el Barça es posa líder ara a 4 punts. El Mallorca, al cap de 3 jornades, també els guanya i el Madrid veu com la Lliga queda cada cop més lluny i la seva última opció passa a ser la Champions. Casualment, Mbappé es passa unes jornades lesionat i el Madrid juga prou bé, ja que es classifiquen de manera contundent contra el City.
1: I doncs arribem a l'abril i torna Mbappé i el Betis empata a l'últim minut contra el Madrid i la Lliga queda vista de sentència. En Champions la cosa no va gaire millor i el Madrid cau eliminat contra el Bayern de Múnich. I amb la temporada mig acabada, Mbappé es torna a lesionar, casualment. Algunes veus del vestidor ja farts creuen que està simulant una lesió per arribar al Mundial. I mentre el Madrid segueix jugant i entrenant, es filtren unes fotos del davanter francès en una escapada romàntica a Itàlia amb Esther Expósito. I a partir d'aquí comença a explotar tot. A dia d'avui, la situació al vestidor del Real Madrid ha arribat al seu punt àlgid de tensió després d'una... Quin sotó! D'una segona temporada on tot sembla sortir malament. La premsa comença a filtrar tot el que ha passat durant la temporada. Un dels aspectes més destacats de la crisi és la divisió en dos grups dins de l'equip, els defensors d'Arbeloa i els anti-Arbeloa.
2: El primer que surt de la llum és de les discrepàncies és entre alguns dels jugadors espanyols amb l'entrenador, ja que Ceballos i Asensio van desaparèixer d'un dia per l'altre de les convocatòries i Carvajal no juga ni que es lesioni l'Utiller. Algunes fonts diuen que és perquè es referien a Arbeloa com a Cono i això va arribar a orelles de l'entrenador, però no hi ha res confirmat. Això és absolutament real, eh? Aquesta informació ha sortit.
1: Que fort. Però bueno, les tensions internes són tan fortes que s'ha arribat a l'extrem que pares de jugadors han hagut de trucar directament a Florentino Pérez per queixar-se de la seva falta de minuts i situació al camp. Això, en paraules simples, és un autèntic caos. La situació recorda, segons alguns, a l'episodi del 2006 que va provocar la dimissió del mateix president en la seva primera etapa.
2: A més, el bo de Kylian Mbappé segueix aportant més i més polèmica. El seu comportament i la seva actitud dins i fora del camp han molestat els seus companys. La sortida de Xavi Alonso, el seu primer aliat al vestidor, va fer que Mbappé perdés part del seu enfocament.
1: Això, sumat a la seva manca d'implicació en moments crítics, ha portat a tots els seus companys en dubte. I, a més, de l'episodi on va sortir de viatge amb la seva parella mentre el Madrid lluitava per no perdre la Lliga, en el que s'ha convertit clarament en una lluita d'egos entre ell i Vinícius per a confirmar-se com el líder absolut d'aquest vestidor.
2: I en aquesta situació de caos, els últims dies han estat marcats per dues baralles que han fet que el vestuari del Madrid es transformi en una mena de UFC. La primera va ser entre Antonio Rüdiger i Álvaro Carreras després d'un suposat incident al febrer, on Rüdiger va abofetejar Carreras. Es va produir un altre episodi fa tan sols 2 setmanes de l'entrenament. Segons informacions, Rüdiger va increpar a Carreras i va ser necessari que els companys de l'equip intervinguessin per separar-los.
1: Aquest segon conflicte ha estat encara més greu, ja que, segons les fonts, Rüdiger va ser criticat per la seva actitud i se li va demanar disculpes pel seu comportament agressiu amb un company que, a més, és un dels més joves del grup.
2: Mentrestant, el segon incident va ser entre Tchouaméni i Valverde. Aquesta baralla es va iniciar durant un entrenament aquesta mateixa setmana i va escalar fins al punt que ahir es va generar un traumatisme cranioencefàlic a Valverde. La disputa va començar quan Valverde no va acceptar les disculpes de Tchouaméni per un conflicte previ i va començar a recriminar-li la possible filtració de l'incident a la premsa.
1: Aquesta confrontació es va transformar en una baralla física quan Valverde va fer diverses entrades dures sobre el francès. El francès, en defensa pròpia, va respondre amb un cop de puny que va portar a un forceig entre els dos, que entre empentes i rodolons va fer que Valverde perdés l'equilibri i es colpegés el cap contra una taula, provocant-li un trau i va perdre el coneixement durant uns instants. Ara haurà d'estar en un període de repòs de 10-14 dies. Aquest incident ha provocat que el club hagi obert expedient a tots dos jugadors per la seva actitud dins i fora del camp.
2: I amb l'últim clàssic de la temporada, les portes i la Lliga per decidir diumenge, l'ambient està més calent que mai i la roda de premsa de demà d'Arbeloa pot ser històrica.

0: però deixem les històries que és que no haguéssim ni pogut imaginar.
1: És molt fort.
0: Tant de bo. O sigui, tot això que hem dit és veritat. No és una secció nostra de rises. Tot això que hem dit és completament real.
1: O com a mínim és real segons la premsa de Madrid.
0: Exacte, exacte.
1: Deixem-ho clar que és la nostra font d'informació.
0: Nosaltres tornem per això als esports de la vila perquè aquests dies es juguen més partits, així que anem a fer una volta pel que ens espera aquest cap de setmana.
1: I començarem, com no, amb el Molins de Futbol Masculí, que jugarà demà a 6:15 contra la Palma de Cervelló, on es juguen l'ascens a segona catalana. Fort. I el sènior femení juga diumenge contra les de Castelldefels a 8:00.
0: Demà l'Atlètic Ingresa A jugarà contra la penya blaugrana Ramon Llorenç a 7:15 i el B a 8:15 contra els de Sant Feliu de Llobregat.
1: Pel que fa al futbol sala, el sènior masculí A jugarà demà a 4:00 contra els del 6è Badalona. I el B jugarà dissabte a 7:15 contra el Sant Just.
0: El sènior femení jugarà diumenge a 5:00 contra les de Sant Joan d'Espí.
1: Però si el que us interessa és més aviat l'handbol, el sènior masculí A jugarà dissabte a 6:15 contra els de Calella i el B a 7:00 contra els de Gavà.
0: I el sènior femení A jugarà aquest vespre a 10:15 contra el Joventut Mataró, mentre que el B jugarà diumenge a 4:00 contra les de Sabadell.
1: Pel que fa al bàsquet, el sènior A masculí jugarà diumenge a 8:15 contra el Sant Cugat i el B a 6:15 contra els de Vilanova.
0: I el sènior femení A jugarà diumenge a 7:45 contra les de Montivello del Prat i a 7:45 contra les de Sant Just.
1: I ara, Arnau, amb aquest petit temps que ens queda, quin partit creus que és l'indispensable d'aquest cap de setmana?
0: Ha de ser el Barça-Madrid, 100%, diumenge a 9:00. Tot i així, partit ultra important per la lluita del descens és el Sevilla Espanyol, que jugarà dissabte a 4:45, ja que l'Espanyol segueix en la seva ratxa de perdre, mentre que el Sevilla tindrà un desplegament increïble a l'estadi, que porten tota la setmana donant i voltes, intentant que es repeteixi el que van aconseguir contra la Reial Societat, sigui que molt complicat a l'Espanyol i una altra derrota els hi posaria les coses
1: molt
0: realment
1: complicades.
0: Doncs
1: sí, 100%. I per la resta, els partits...
0: No, el Girona està en la mateixa situació. Girona
1: Exacte.
0: Dilluns, es pot arribar al partit de dilluns, depèn de la resta de resultats, en zona de descens.
1: Fort.
0: Sí que ho tindrà complicat, també.
1: Però bueno, amb aquesta bona varietat d'emocions hem arribat al final d'aquest programa. Avui hem parlat de tot una mica, des de la Champions d'handbol, on el Barça va segellar la seva plaça a Colònia amb una victòria impressionant, fins a l'Eurolliga de bàsquet.
0: Sí, i tampoc podem oblidar la Champions femenina, on el Barça ha segellat la seva classificació a la final amb una gran victòria davant del Bayern i, com no, l'episodi de la portera del Bayern amb una samarreta groga i pantalons taronges. Una situació que certament fa riure una mica, però bé, sí. En un partit així, qualsevol petit detall pot ser decisiu.
1: I, a més, el vestuari del Madrid també ens ha donat alguna cosa més de la... de la que parlar. Aquesta situació que sembla haver arribat fins a les mans i els deixa en molt baixa forma de cara a aquest clàssic del cap de setmana.
0: I per acabar, no podíem deixar davant els equips de Molins. Com ja és habitual, els de la vila segueixen lluitant amb ganes i fins i tot lluitant per algun ascens. Importantíssim, tothom demà...
1: Anar a top amb ells.
0: A 6:15 de la tarda, el municipal Josep Raic, el A, es juga l'ascens a segona catalana. S'ha d'omplir l'estadi.
1: Sí, sí, no, 100% s'ha d'anar allà a recolzar el nostre equip a veure si realment aconsegueixen la temporada vinent estar aquesta segona. Però bé, deixem aquí aquesta setmana i ens veiem divendres vinent a 4:00 amb una nova última volta.
0: Òbviament, li agraïm al David Rius, que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut des dels botons.
1: Això ha sigut tot per avui. Nosaltres som Joana Forner i Arnau Santero i això ha estat l'última volta.
2: L'última volta. Els esports de Molins, del món i alguna tonteria més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ha mort el conductor d'un tot terreny arran de l'accident amb dos vehicles més implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas. El sinistre ha tingut lloc cap a les 2 minuts passats de 3:45, per causes que encara s'estan investigant. S'ha produït una col·lisió frontal entre dos vehicles totterreny i un turisme. Com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor d'un dels totterrenys implicats. Segons el sistema d'emergències mèdiques, en el sinistre també hi ha hagut un ferit greu que s'ha evacuat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, així com dues persones ferides lleus que han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. I la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. El Ministeri de Sanitat va informar divendres d'un cas sospitós d'antivirus a Alacant, d'una dona que anava a l'avió de KLM, on va abarcar breument una passatgera a Johannesburg, que finalment va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la infectada. En aquell avió hi anava també un passatger sud-àfrica que va passar posteriorment una setmana a Barcelona i ja ha tornat al seu país. Precisament, el govern espanyol ja ho té quasi tot llest per rebre aquesta matinada el vaixell a les Canàries. També recordar que a l'Hospital Clínic també hi ha una persona fent quarantena, que també va estar en contacte a Barcelona amb el passatger de KLM i que ara mateix no té símptomes i que està preventivament en quarantena. I parlem del Departament d'Interior, que ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts a tot el territori català. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies i es van aixecar actes. I seguim parlant de manifestacions, en aquest cas ens n'anem fins a l'Empordà, on prop de 200 persones s'han concentrat a l'Estartit en una jornada festiva i reivindicativa contra els macroprojectes de renovables previstos. La mobilització convocada sota el lema Batalla de Gegants contra Macromolins ha mostrat el rebuig de desplegament de grans infraestructures energètiques com el Parc Eòlic Marí de Roses, el Plemcat i el Plater. I parlem ara d'infraestructures ferroviàries, ja que el president de FGC, Carles Ruiz, ha anunciat que la futura línia R Aeroport començarà a funcionar durant el primer semestre del 2027. De moment, la companyia pública catalana està pendent de la finalització de les obres del túnel i de la capacitat de posar en marxa els trens. I seguim en plana, en aquest cas, cultural, ja que el Teatre Vetrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. I en última punt esportiu, l'Espanyol ha perdut a Sevilla i es complica la seva permanència. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: Apunta els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la

0: nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
1: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
0: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

De Joan Maragall, l'Oda infinita. Tinc una oda començada que no puc acabar mai. Dia i nit, mal endictada. Tot quan canta la ventada, tot quan brilla per l'espai. M'entonar-la, ma infantesa, entre insomnis d'amor pur. De caiguda i mig malmesa, joventut, mal la represa, amb compàs molt més segur. De seguida, amb veu més forta, m'han sigut dictats nous cants, però cada any que el temps s'emporta veig una altra esparsa morta i perduts els consonants. Ja no sé com començava, ni sé com acabarà, perquè tinc la pensa esclava d'una força que s'esbrava dictant-me-la sense parar. I així sempre, a l'aventura, sense saber si lliga o no, va enllaçant la mà insegura, crit de goig, plany d'amargura, himnes d'alta duració. Sols desitjo, per ma glòria, que si algú aquesta oda sap, el moment en què jo mora, me la digui de memòria, mot per mot, de cap a cap. Me la digui a cau d'orella, esbrinant-me fil per fil, de la ignota meravella que la vida ens aparella, el teixit fem i subtil. I sabré si en lo que penses, o poeta extasiat, hi ha un ressò de les cadences de l'ocell d'ales immenses que nia en l'eternitat.

so només us volia recordar que me'n descuidava i és pel dia 10. Recordem novament l'actuació que ens varen parlar la Sandra Valverde i en Guillem Prat del grup El Tastet de Gospel, el dia 10 de maig a les 6 de la tarda al Teatre de Manlleu. Serà un espectacle fabulós. Més de 50 veus, sobretot, recordeu, perquè ja no ho podrem repetir més. El Tastet de Gospel, amb la Sandra Valverde i el Guillem Prat a la direcció, el dia 10 de maig a les 6 de la tarda al Teatre de Manlleu. Moltes gràcies i bona nit.

0: Molt bon dia i benvinguts a Ona Rainbow, el programa de Ràdio Molins de Rei on donem veu a la diversitat, a les històries que importen i a les realitats que encara necessiten ser explicades. Donem la benvinguda també a l'Helena. Com ha començat aquest maig? Com ha anat el pont?
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia també als nostres radioients. Doncs, Mari, aquest pont ha estat força bé, tot i que una miqueta ha passat per aigua. Però encara que plogui, sí, que li farem. Doncs sempre hi ha bones opcions per gaudir d'unes mini vacancetes, ja siguin al cinema, al teatre, o quedar-se a casa gaudint d'una bona sèrie o d'un bon joc en companyia.
0: I tant que sí, bona filosofia, Helena. Tot i que jo sí que he trobat a faltar el sol durant aquest pont. I és que a mi realment les activitats outdoor m'agraden força. Però què li farem? Ja arribaran els dies de sol en breu, oi? Però abans tenim tot un programa per davant. I ja per anar entrant en matèria, de què parlarem avui, Helena?
1: Doncs aprofitarem el marc del Dia Internacional contra el Bullying per parlar d'una realitat que encara massa sovint queda invisibilitzada, la LGTBI-fòbia a les aules. Parlarem de què passa, per què passa i com afecta a infants i adolescents que, en una etapa vital tan fràgil, es troben amb el rebuig per ser qui són o per ser percebuts com a diferents.
0: També parlarem d'històries de com es pot fer un pas endavant enfront de l'assetjament i convertir la pròpia identitat en una eina de visibilització i transformació, com és el cas del gran protagonista del programa d'avui, Adam Lambert, figura clau en la normalització de les identitats LGTBIQ+, dins la música mainstream, i que també va patir bullying.
1: I com sempre, per a les nostres pauses musicals gaudirem dels best hits de Adam Lambert, però també d'altres temes d'altres artistes, com Jessie J o Queen. Eli, molt bon dia, quan vulguis, iniciem programa.

0: Cada 2 de maig es celebra el Dia Internacional contra el Bullying o Assetjament Escolar, una efemèride que va néixer amb l'objectiu de conscienciar, prevenir i actuar davant d'una realitat que durant molt de temps es va normalitzar o minimitzar amb frases com «són coses de nens».
1: L'origen d'aquest dia està vinculat a iniciatives educatives i socials que, especialment a partir dels anys 2000, van començar a denunciar l'impacte real de l'assetjament a la salut mental i al desenvolupament dels joves. Amb el temps, institucions educatives, entitats socials i organismes internacionals han anat consolidant aquesta data com un moment clau per posar el focus en la prevenció.
0: Un dels referents més coneguts en la lluita contra el bullying és el cas de programes educatius impulsats per països com Noruega o Finlàndia, que han desenvolupat protocols específics per detectar i intervenir en situacions d'assetjament. També organismes com la UNESCO han alentat reiteradament que l'assetjament escolar és una de les principals causes de malestar emocional en adolescents.
1: I és que no estem parlant d'un problema puntual o anecdòtic. Estem parlant d'un fenomen global que afecta milions d'infants i adolescents arreu del món. Però quan parlem de bullying LGTBIQ+, la situació encara es torna més delicada. Segons diversos estudis europeus, una part molt significativa de joves LGTBIQ+, afirma haver patit insults, burles o exclusió dins de l'entorn escolar.
0: Aquests fets es veuen recolzats per les dades que va presentar la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals, Intersexuals i més fa poc menys d'un any. En aquest estudi del 2024 s'extreuen unes quantes conclusions a tenir en compte per entendre la situació de risc que pateix l'alumnat LGTBIQ+. I encara que el nivell educatiu mitjà en el col·lectiu és força positiu, existeixen factors que afegeixen dificultats extra.
1: Segons l'estudi, els actes d'odi en l'àmbit escolar es poden agrupar en diferents categories, com l'assetjament, entès com sostingut en el temps, que suposa un intent de desestabilització psíquica de la persona a base d'accions verbals o de comportament, com fer el buit, exclusió o insults. O també la discriminació, entesa com a tracte desigual a la persona per ser part d'un grup amb unes característiques determinades.
0: Òbviament, les agressions físiques per motiu d'orientació o identitat LGTBI també s'han tingut en compte en aquesta categorització, al igual que el ciberbullying. Però quan parlem de LGTBI-fòbia a les aules, parlem també de silencis, de comentaris constants, de microagressions i d'una pressió social que obliga molts joves a amagar qui són.
1: Hi ha casos que han tingut un gran impacte mediàtic, també a l'estat espanyol, que han posat en evidència les conseqüències devastadores de l'assetjament escolar, especialment quan hi ha un component d'orientació sexual o d'identitat de gènere. Casos com el de Marcos, qui va patir assetjament continu amb agressions físiques, incloent ser llançat per les escales i rebre insults, la qual cosa el va acabar obligant a canviar d'institut.
0: També s'han reportat casos d'alumnes trans a qui se'ls ha negat la identitat per part del professorat, tractant-los com amb pronoms incorrectes de manera sistemàtica, com un cas succeït a Euskadi, o el fet que insults com a maricón, usats comúment als passadissos d'instituts sense el personal educatiu que intervingui, provoca que les víctimes se sentin soles i desprotegides.
1: El mateix anàlisi indica que un de cada 4 joves de la generació Z ha patit assetjament escolar per la seva orientació sexual o identitat de gènere. I en el 64% dels casos, el centre educatiu no va prendre cap mesura. A més, un 21% dels casos de LGTBI-fòbia a Espanya succeeixen als centres educatius.
0: L'escassa aposta dels centres educatius per la formació en diversitat sexual és un fet a tenir en compte, ja que avui dia només té presència al 50% dels centres espanyols. A més, la molt baixa visibilitat del professorat LGTBIQ+, amb xifres molt, molt baixes, i sobretot, la mala praxi en molts dels centres educatius on han succeït actes d'odi LGTBIQ+, ja que en la gran majoria de les ocasions no castiguen els assetjadors, acaben convertint-se en factors alarmants.
1: De fet, fins i tot hi ha casos on es castiguen a les víctimes, concretament un 15% segons l'estudi que us comentem. Però no tot és negatiu, ja que és cert que en algun dels indicadors la situació sembla millorar. L'alumnat obertament LGTBIQ+ està augmentant i, a més, surt abans de l'armari. El nivell educatiu mig està creixent entre la població LGTBIQ+, i la incidència dels actes d'odis ha disminuït, encara que molt lleument i sobretot en les últimes etapes formatives, com el batxillerat o la universitat.
0: Es pot dir que s'observen millores, però per sota del ritme de la societat o almenys dels avenços legislatius en la matèria o des de les demandes d'igualtat que es detecten en la majoria de la població. Però alhora hi ha d'altres indicadors que no milloren o fins i tot empitjoren.
1: És el cas de l'actuació dels centres, que està simplement empitjorant pel que fa a l'atenció en els casos d'actes d'odi LGTB-fòbics. És també el cas de la formació sobre diversitat sexual com a part de les assignatures obligatòries o optatives, que no ha millorat pràcticament en res. I per finalitzar, i molt preocupant, és també el cas dels prejudicis de l'alumnat contra el col·lectiu LGTQ+. Concretament, en els homes joves de la generació Z s'està disparant negativament segons diversos estudis.
0: Sens dubte, el nostre sistema educatiu ha anat avançant gràcies a incorporar continguts sobre diversitat sexual, però ho ha fet de forma insuficient, irregular i, sobretot, a compte de les organitzacions externes que parlen de diversitat sexual.
1: En resum, la situació de l'educació per l'alumnat LGTBIQ+, suposa una vulneració dels principis i finalitats en pro de la diversitat sexual de l'actual llei educativa en termes d'incidència d'actes d'odi. Més d'un de cada cinc alumnes LGTBIQ+, reben actes d'odi, que molts acaben en abandonament escolar primerenc.
0: I això ens porta a una idea clau. L'escola hauria de ser un espai segur, un lloc on aprendre, créixer i construir-se. Però per a molts joves no ho és. Per això, dies com el 2 de maig no són només simbòlics, són necessaris, perquè permeten visibilitzar, educar i, sobretot, generar canvis.
1: I en honor a totes aquestes persones que en algun moment de la seva vida han patit qualsevol tipus de bullying, va dedicada la primera pausa musical d'avui de la mà de Jessie J amb el seu Who is Laughing Now? Qui riu ara? Un tema en el que fa la seva particular revenja vers tots aquells que quan era petita e insegura la van assetjar a través de burles o insults. Gaudim-la. <totipos->

Si abans parlàvem de bullying LGTBIQ+ i de la importància dels referents, no podem deixar passar la història d'Adam Lambert, que encaixa de manera gairebé natural amb el tema d'avui. Perquè abans de ser una estrella internacional, abans de pujar a l'escenari amb milions de persones, Lambert també va ser un nen i un adolescent que no encaixava dins dels estàndards.

0: Ell mateix ha explicat en diverses entrevistes que durant la seva etapa escolar va patir assetjament i incomprensió per la seva manera de ser, per la seva expressivitat i per no respondre als rols de gènere tradicionals.
1: No era encara una qüestió d'etiquetes, era una qüestió de percepció, de ser diferent. I això, en entorns escolars pocs preparats, sovint es converteix en motiu de burla o exclusió. Ara bé, hi ha un element molt important en la seva història, el seu entorn familiar.
0: Lambert va créixer una família que, segons ha explicat ell mateix, sempre va ser oberta, tolerant i respectuosa. Això, desgraciadament, no elimina les dificultats externes, però sí que ofereix una base emocional fonamental. Tenir un espai segur a casa pot marcar la diferència entre trencar-se o resistir vers l'adversitat.
1: En el seu cas, aquesta base li va permetre desenvolupar el seu talent artístic des de jove, especialment en el món del teatre musical des de petit i durant l'adolescència. I així arribem a un moment clau, el seu pas per l'American Idol en l'any 2009.
0: Allà, Adam Lambert es presenta davant del gran públic amb una proposta trencadora. Estètica andrògina, maquillatge, una veu espectacular i una actitud escènica que desafiava les normes del mainstream televisiu.
1: Durant el programa, la seva identitat sexual no era el centre del discurs mediàtic, però tampoc estava completament amagada. Hi havia una tensió evident entre el que representava i el que la televisió estava preparada per assumir.
0: De fet, certa polèmica va envoltar la final d'aquella edició per a una suposada manipulació dels vots telefònics, contrastada amb el peculiar anunci del guanyador. El presentador va anomenar guanyador d'American Idol 2009 en Chris Allen, un noi heterosexual, casat i cristià de 23 anys, però també va anomenar en Adam Lambert com a superestrella, ja que va ser el favorit del públic, dels jutges, dels crítics musicals i de la premsa durant tot el concurs.
1: El títol del guanyador d'American Idol portava amb si gravar la cançó No Bundais, tot i que Adam no va obtenir el títol. Els productors del programa van decidir que treure a la venda el senzill que ell va gravar d'aquesta mateixa cançó.
0: A la seva pàgina web oficial hi ha registrats 5 vegades més usuaris que la del guanyador Chris Allen i s'ha convertit en la segona pàgina de Sony amb major nombre d'usuaris, només superant-li la pàgina oficial de Beyoncé.
1: A més, Chris Allen va dir que Adam Lambert mereixia guanyar l'American Idol del 2009. Però tot i això, Lambert va quedar força satisfet pel seu pas del programa i no li va importar gaire no guanyar el títol, ja que va ser guanyador en altres aspectes, com per exemple les ofertes que li van caure per treballar amb grans grups legendaris com Kiss o Queen, de qui més endavant en parlarem.
0: Doncs sí, Mari, a pocs joves que surten d'un talent show així li plouen aquest tipus de col·laboracions tan ràpid. Fets que parlen sobre si mateixos en relació amb el potencial de l'artista. Però Adam va decidir, abans de tot, fer el tour d'American Idol juntament amb els altres concursants i durant aquesta gira va assegurar que primer volia començar la seva carrera com a solista. Volia llançar un disc amb sons diferents, camaleònics, continuant així l'estil que va demostrar pel seu pas en el talent show estatunidenc.
1: I aquí arriba un dels moments més significatius. Després de finalitzar el programa i ja amb una projecció internacional assegurada, Lambert decideix fer un pas clar, sortir públicament de l'armari. No ho fa abans, ho fa després, i això no és casual.
0: És una decisió superestratègica, però també emocional. Primer es guanya l'espai com a artista, després afirma la seva identitat sense filtres. I això, en aquell moment, era un gest superpotent, perquè significava dir «puc ser exitós i ser obertament gay, sense renunciar a res i sense demanar permís».
1: A partir d'aquí, Lambert no només construeix una carrera musical sòlida, sinó que també es posiciona com a figura visible dins del col·lectiu i com a mostra visible de superació del bullying.
0: Aquest compromís no s'ha quedat només en el discurs. Lambert és el cofundador de la Feel Something Foundation, una organització que dona suport a iniciatives vinculades amb els LGTQ+, la salut mental i el benestar dels joves en situacions vulnerables.
1: El fet de poder aportar aquesta visibilitat és molt positiva i encoratjadora, perquè és una mostra vivent de que un pot triomfar tot i haver patit assetjament. I amb aquestes reflexions ens anem a la propera pausa musical amb Adam Lambert, amb For You Entertainment, tema principal del seu àlbum debut després de sortir de l'American Idol. Per vostre entreteniment.

Com us comentaven abans de la pausa musical, al cap d'uns mesos després d'acabar American Idol, Lambert publica el seu primer disc, For Your Entertainment. L'àlbum barreja pop, glam rock, electrònica i una forta influència teatral i encaixa perfectament amb la seva personalitat artística, exagerada, elegant, intensa i profundament escènica.

0: En aquest període, allò més interessant és que l'Amber no intenta suavitzar la seva imatge per agradar a tothom. Continua portant maquillatge, jugant amb l'androgínia i desafiant els rols tradicionals de masculinitat dins del pop. I això, especialment per a molts adolescents queer de finals del 2000, era molt potent.
1: Per primera vegada, veient un nombre gay, visible, sensual i mediàtic, sense que la seva sexualitat fos presentada com un drama. Aquest camí, evidentment, no va estar exempt de resistències. Una de les seves primeres grans actuacions televisives, després d'American Idol, va generar una gran polèmica als Estats Units per incloure coreografies, petons i una posada en escena sensual entre homes.
0: Algunes cadenes van rebre queixes, alguns patrocinadors van mostrar incomoditat, alguns sectors conservadors van carregar contra ell. I aquí, l'Amber no podia haver fet un pas enrere. Podria haver suavitzat el discurs, podria haver baixat el volum, però no ho va fer.
1: Va defensar públicament que allò que havia fet no era més provocador que el que feien molts altres artistes heterosexuals. Simplement, en el seu cas, incomodava perquè era visible. I aquesta resposta el va convertir per a moltíssima gent en molt més que un cantant. El va convertir en tot un referent.
0: L'any 2012 arriba el seu segon treball, Trespassing, i aquí Adam Lambert ja no està buscant lloc, ja l'ha trobat. Aquest disc és més segur, més sexual, més electrònic i més descaradament queer. El mateix títol, Trespassing, entra en espais on teòricament no estàs convidat. Sembla tota una metàfora d'allò que va fer dins de la indústria musical.
1: Com per exemple, entrar en espais tradicionalment dominats per masculinitats molt rígides i fer-ho sense demanar perdó. Cançons com Never Close Our Eyes, que ara just escoltem de fons, parlen de viure intensament, sense filtres, sense amagar-se, sense deixar que ningú t'apagui.
0: I això connecta directament amb adolescents que han patit exclusió o bullying, perquè el missatge és clar. No tanquis els ulls, no desapareguis, no et facis petit. I en això Adam Lambert és tot un pioner de visibilitat.
1: Cal destacar que hi ha moments en la història musical que semblen impossibles i l'Adam en va protagonitzar un i de ben especial. Ens referim al fet de substituir, o millor dit, reinterpretar, la veu d'una de les figures més grans que han existit mai. Parlem de Freddie Mercury.

0: cantant de Queen, icona absoluta, artista irrepetible i una de les figures més influents també dins de la història, ell des de TQ Plus tot i que el seu moment de la seva identitat es va viure amb una complexitat molt marcada pel context social de l'època.
1: Quan Mercury mor a l'any 1991, sembla que Queen queda orfe per sempre. Durant anys, la banda va evitar substituir-lo. Van fer col·laboracions puntuals, concerts especials, però la idea d'un nou frontman estable semblava gairebé un sacrilegi, fins que arriba Adam Lambert.
0: La història comença el 2009, poc després del pas de Lambert per l'American Idol. Durant el programa interpreta cançons de Queen que criden l'atenció dels mateixos membres de la banda, especialment de Brian May i Roger Taylor.
1: El que podria haver estat una simple coincidència televisiva es converteix, amb el temps, en una col·laboració real. Primer amb actuacions puntuals, després en gires internacionals i finalment en una nova etapa sota el nom de Queen més Adam Lambert. I aquí és on passa una cosa molt interessant.
0: Lambert no intenta ser Freddie Mercury, no l'imita, no el substitueix. El que fa és reinterpretar el llegat des del respecte i des de la seva pròpia identitat. Aquest és l'equilibri, és clau.
1: Perquè Mercury no és només una veu, és una figura carregada de simbolisme, llibertat escènica, ambigüitat de gènere, excessos, talent desbordant i també una història marcada per l'estigma de l'UVH en un moment en què la societat no estava preparada.
0: Lambert entra en aquest univers amb una diferència important. Ella és obertament gay en una època on la visibilitat és més acceptada. I això crea un potent un pont entre generacions. D'una banda, tenim Mercury, que va obrir camins en un context molt més hostil.
1: I de l'altra, tenim el Lambert, que pot ocupar escenaris globals, sent visible, sense haver d'amagar-se. No és el mateix recorregut, però estan connectats, i això és molt potent.
0: Amb Queen, Adam Lambert ha recorregut el món, ha omplert estadis i ha demostrat que la seva veu pot sostenir un repertori exigentíssim. Però més enllà de la tècnica, hi ha una altra cosa que el fa especial: la seva presència, la seva manera d'habitar l'escenari.
1: El seu estil, sovint andrògic, teatral, glam, que connecta directament amb l'esperit original de Queen, però també amb una sensibilitat queer contemporània. Veure Adam Lambert cantant Bohemian Rhapsody o We Are the Champions no és només un exercici musical, és també una imatge carregada de significat.
0: Un artista obertament gay liderant una de les bandes més grans de la història del rock. Fa 30 o 40 anys això hauria estat impensable. Avui és realitat. I aquí tornem al fil del programa. Perquè si avui parlem de bullying a les aules, també hem de parlar de què passa després.
1: Què passa quan aquells joves creixen? Quan troben espais? Quan tenen oportunitats? Quan el món, encara que sigui lentament, canvia? La història de Freddie Mercury ens parla d'un temps de silencis, d'ambigüitats i d'una societat que no sempre permetia ser obertament un mateix.
0: La de Adam Lambert ens parla d'un altre moment. Encara amb dificultats, sí, però més espai per a la visibilitat. I això no és casual. És el resultat de dècades de lluita, de referents, de persones que han decidit no callar.
1: Adam Lambert no és Freddie Mercury, ni ho vol ser. Però és una prova que els espais que abans estaven tancats ara es poden obrir, que les històries continuen i que la música, com la identitat, està viva i evoluciona. Parlem de llegat, de veus que travessen el temps i de la necessitat universal de ser estimats. I si hi ha una cançó que resumeix tot això, és aquesta. Amb tots vosaltres, Somebody to Love, versió d'Adam Lambert.

0: Estimades i estimats radioients, arribem a la fi del programa d'avui, però en una setmana tornarem a ser aquí al 98.2 FM Ràdio Milins, amb nous continguts sobre el col·lectiu LGTQ+, i bona música. Ah, i no us oblideu que repetim programa el dissabte a 9:45 de la nit, i molt agraïda sempre per escoltar el programa, estimats radioients.
1: Elena, sempre una alegria treballar al teu costat, i moltes gràcies per la teva valuosa col·laboració a Rainbow. Es veiem la pròxima setmana.
0: Oh, i tant!
1: Bé, Eli, moltes gràcies també per poder tenir-te al nostre costat. Amb tu sempre es bufa i fa ampolles, ja ho sabem. Moltes gràcies sempre, estimades amigues i amics. Molt bona setmana a tothom. Cuideu-vos molt, feu bondat i fins aviat.

0: fet que permetrà avançar a demà, precisament, el trajet dels espanyols que viatgen fins a Madrid, on seran confinats. Els primers a baixar del buc seran els 14 passatgers espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans. L'hora d'arribada està prevista entre les 4 i les 6 de la matinada, hora canària. Quan arribin es farà un control per assegurar que continuen asimptomàtics. Precisament parlant dels controls, la PCR feta pel Centre Nacional de Microbiologia, la dona ingressada en un hospital d'Alacant, ha donat negatiu en antivirus. Segons el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica quan hagin passat 24 hores, segons han informat fonts del govern espanyol. I el Departament d'Interior ha reconegut nombroses actuacions policials durant les vagues de docents del març passat. Els Mossos van actuar a Barcelona, però també a més d'una quinzena de punts. Es van fer identificacions, es van presentar denúncies, es van aixecar actes. Precisament avui el primer secretari del PSC i president de la Generalitat, Salvador Illa, durant la seva intervenció a la Festa de la Rosa, ha defensat, davant les crítiques rebudes últimament, la seva proposta per educació. L'escoltem.
1: Una inversió de 2.000 milions d'euros en matèria d'educació. Desatesos fins ara l'àmbit de l'educació. Completament desatès. I jo entenc que la gent vol més i més i més. Mai s'havia fet tant en l'educació. 2.000 milions d'euros d'inversió per millorar les infraestructures educatives, per millorar la retribució dels docents a Catalunya, per ajudar els ajuntaments, per reforçar les polítiques inclusives en l'àmbit d'educació. 2.000 milions d'euros. Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya.
0: Per la seva banda, els partits polítics han criticat sobretot la presumpta infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra, com us dèiem, en una assemblea. Per part de Junts, han demanat la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Des dels Comuns, Jessica Vial Albiach ha dit que creu que el govern està sobrepassat. I des d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras considera que la direcció del cos dels Mossos d'Esquadra no funciona i diu que si Josep Lluís Trapero no renuncia al càrrec, demana que ella el cessi. I parlem de vagues, ja que la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha aprovat en assemblea convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La vaga continua tenint un seguiment massiu, la diària cada dissabte, on han tancat 37 de les 40 biblioteques. En cultura, un apunt, ja que el Festival Rec.0 d'Igualada ha tancat les portes de la seva 30a edició amb un balanç aproximat d'uns 90.000 visitants. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi i comencem un nou Generació Chi. Com sempre, ja ho saps, una nova oportunitat doncs, per viure junts totes aquelles històries, totes aquelles cançons dels 80 i els 90 que ens tornen locos, que ens tornen bojos, que ens agraden, que ens agradaven llavors, que ens han seguit agradant durant tot aquest temps i que ens segueixen agradant ara i ens seguiran agradant per sempre. És, sens dubte, estem parlant de les dues èpoques daurades de la música, no? Perquè ho hem dit molts cops. Sí que en totes les èpoques, evidentment, es fa bona música, hi ha música ben xula i ben guapa. Però de la música dels 2000 o del 2010, ostres, no se n'acaba de parlar tant, no? I en canvi tenim un boom, tenim una festa amb tot això dels 80 i els 90, que, clar, a veure... Està clar que si a hores d'ara les festes que funcionen són les que es fan amb aquests remembers, amb aquestes històries d'aquells 20 anys, d'aquelles dues dècades de música, deu ser per alguna cosa. I justament per aquesta cosa és la mateixa que nosaltres ens hem proposat de compartir junts aquest programa, aquesta Generació Chic, aquesta història que, mira, doncs entrega a entrega, podcast a podcast, programa a programa, si som més puristes o més com de tota la vida, no? Doncs és el que fem al final, doncs recordar junts aquestes dues dècades, aquests 80 i 90, i la música d'aquests 80 i 90. Tanta música, tants artistes, tants cantants, tants grups. No ens dona temps. Això sí, nosaltres ens hem proposat aquí al Generació, doncs, anar directament als números 1, perquè al final, si tenim tant per triar, doncs per què hem de quedar-nos amb qualsevol cosa? Res de tot això. Aquí anem a sac-pac. Anem amb l'últim, amb el que més va funcionar, amb els números 1, amb els primers i primers i primers de cada, diguem-ne, de cada artista. No? És veritat que tenim artistes de referència que és molt difícil dir no, és que aquí només en farem servir un. Aquí nosaltres, aquest és el millor de... No som ningú per dir qui és el millor de cada casa, perquè hi ha gent, hi ha artistes que, noi, doncs tenen un catàleg de cançons que no ens les acabaríem pas. I d'aquests, doncs, n'haurem de posar dos, tres, les que faci falta, sempre i quan siguin bones, sempre i quan siguin les que vosaltres us agraden, les que vosaltres ens demaneu, també a través d'Instagram, ja ho saps. Aquí, al Generació Chic. Què, ens hi posem i comencem el programa d'avui? Fem una baladota d'aquelles xules que ens agrada a nosaltres, eh? Una d'aquelles, mira, que ens posa les piles per començar el programa. Avui la comencem amb els Wham! I amb aquest Carol's Whisper. Home, la gran balada de Wham! Des del 84, és d'aquell Make It Big. Ai, els Wham! Vinga, va, som-hi una mica amb ells.

El que deia, la balada per antonomàcia dels Guam. George Michael, Andrew Reilly... Sí, home, sí. Una balada de les que nosaltres ens posàvem... No sé, aquesta era de les de tenir en aquella cinta de caset, eh? Sempre dèiem aquella... Tenies una cinta de caset que em deies del Porciaca, no? Que es portava, doncs, allà al cotxe guardadeta.

el Careless Whispers dels Wham. El Make It Big, que és aquest àlbum de 1984, segurament dels seus... Després hi ha el The Final, no?, que és una mica una recopilació, però el Make It Big segurament seria el gran àlbum de Wham. Wham hem sentit moltes coses aquí al Generació i les seguirem escoltant, perquè molts de vosaltres ens en parleu, ens les demaneu. Ja sabeu que ho podeu fer a través del perfil que tenim a Instagram, amb aquell roba al davant, Generació Chic, tot junt, i és allà on ens apleguem tota la colla, tots els amics, tots els grans amics del Generació Chic. Perquè, home, jo crec que ja podem dir que som amics, no? Com deien els Queen, amb aquest Friends Will Be Friends.

Friends will be friends. Els amics serem sempre amics, seran sempre amics. I dic serem, ho dic ja en primera persona, perquè, home, si ja ho som, per què ho hem de deixar de ser? Què és lleig, això de deixar de ser amics? No volem deixar de ser amics, al contrari, volem que siguem encara més amics. Per això parlava abans d'aquest perfil que tenim a Instagram, aquest club del Generació Chic. Allà on ens ajuntem tots i fem això, que això sigui, doncs això, divertit. Una cançó, com sempre, amb la firma del Freddie Mercury, però en aquest cas acompanyant-la del John Deacon, el baixista dels Queen. Sempre parlem molt del Freddie Mercury i del Brian May, que potser són les fotos més icòniques de la banda, però no oblidem els altres dos, que també doncs el Roger Taylor a la bateria o el John Deacon també eren Queen. Llavors, Queen és una d'aquelles bandes que et deia al principi que si hem de triar una cançó, doncs ens costaria moltíssim. Llavors, què fem? Doncs posar tot el que sigui grans èxits de Queen. I en busquem altres històries, perquè això no s'acaba mai i hi ha històries que no s'acaben mai, com aquesta. Limal!

Ai, quina manera de fer-te malbé les cançons, eh? Però si l'estem cantant tots. Never Ending Story, aquesta història que no s'acaba mai. La història que ens portava Limahl. Limahl, que de fet es diu Christopher. Es diu Christopher Hamill, i aquest Hamill, si tu canvies les lletres de Hamill, doncs et surt un anagrama que diu Limahl, i aquí és d'on ve el nom d'aquest cantant anglès, que va ser també líder dels Kaja Go Go. Evidentment, l'himne seu, el seu gran èxit és aquesta història interminable, aquest Neverending Story, una cançó produïda i composada, de fet, pel productor italià Giorgio Moroder, per aquesta pel·lícula de Neverending Story de 1980.

te'n recordes, de la pel·lícula que sortia volant amb aquell... Oh, ostres. Quines coses ens agradaven, en aquella època. Bueno, però és... Era xula, era molt xula, aquesta pel·lícula. Estem anglesos avui, Amb els Wham, amb els Queen, amb l'Imal, i aquests també són anglesos. Els Spandau Ballet. Only When You Leave. Només quan te'n vas, des del Parell, també de 1984. Home, perquè ens agraden molt els Spandau Ballet. I ens demaneu molt els Spandau Ballet. Va, vinga, anem amb aquest Only When You Leave del 84.

Only when you leave. Només quan te'n vas és només que... Bé, quan només sap, ho deixarem, ho posarem com una coseta mala. Només quan te'n vas és el moment on el que ja volem que tornis. Ens passa el mateix amb la música dels Spandau Ballet. Only when you leave. Aquesta és la demanava la Sílvia. De fet, demanava coses de Spandau Ballet, així en general, perquè el True, bueno, el True ja l'hem posat alguna altra vegada. Doncs sí, doncs, si t'agradava el True, segur que també t'agradarà aquest Only when you leave. Spandau, la banda del Gary Kemp. De fet, els germans Kemp, però... El líder de la banda, sens dubte, en Gary Kemp. Ja ho saps que el Martin Kemp, també el seu germà, era també formava part d'aquesta banda. Hi ha moltes bandes que estan formades per germans. Diuen que algunes malavingudes, també d'anglesos, també tenim alguna referència sobre això. Aquests també són anglesos i també són germans i també han format una banda guapíssima que es deia Eight Wonder. La veu de la Patsy Kensit amb aquest Cross My Heart. Va, vinga, som-hi. Aquesta és del 88 i ens agrada moltíssim.

Atrevessant-nos el cor directament, com aquelles fletxes, saps que pintàvem allò les parets i els arbres amb la navalleta o amb un punxó? Doncs això, un cor amb aquella fletxa del senyor Cupido. Doncs una cosa així és el que la Patsy Kensit, que és la líder, la veu, la imatge dels Eight Wonders, d'aquesta vuitena meravella, des d'un àlbum que es deia Fearless del 88, doncs ens portaven aquest èxit, Cross My Heart.

et deia, era una banda... La formaven en principi doncs els germans Kenzie, però... Bé, després, la imatge sempre ha sigut ella. Guapeta ella, roseta ella. Una vuitena meravella, com totes les que escolteu i sou aquí al Generació G. Què, la Madonna? Una mica de Madonna? Fotem-li fort.

Like a Virgin, volem sentir això, el batec del teu cor, però així com molt, molt, molt a prop meu. Aquest Like a Virgin va donar nom també al segon dels àlbums de la Madonna. O sigui, això és del principi, ja es veu aquí la veu molt jove de la Madonna.

0: Avui estem molt, molt... molt poperos i molt 84. Aquesta també és del 84. Like a virgin. De la Madonna, Luigi Cone, ja ho saps, el que et deia, el segon àlbum, però aquesta, a més, va ser el segon single que va sortir d'aquest àlbum. També va sortir després els recopilatoris, evidentment, perquè és una de les grans cançons de la gran Madonna. Ai, va, música dels 80 i els 90, que és al final el que tenim aquí al Generació, no?
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem a aprendre una mica la lliçó. Anem a estudiar una mica lletres. E-I-A-O-U. Això ens ho deien els Fruits. Repassant les lletres una mica molt borriquito com tu, no? Però això en versió anglesa. Gonna get you.

Grans cançons, sobretot d'inicis dels 80, aquest A-E-A-O-U, amb els Freaks, aquesta banda, des d'Anglaterra, però aquí hi ha, per exemple, hi ha moltíssimes coses, per exemple, explicar-te d'aquesta cançó. És del 83, però original de la banda Freaks, com et deia. Aquests congelats, aquests senyors congelats, que no són del glaçó, eh? Aquests vinen des d'Anglaterra, i aquesta, et deia, aquesta cançó és de 1983, d'un àlbum que es deia Gonna Get You. D'això em va fer les remescles, també, un gran de la música disco, que és un tal Gingili Bean Benítez. En Gingili Bean, també molt lligat a la Madonna que escoltàvem abans, eh? Un dels grans noms dels 80 i de la música de discoteca.

Doncs ja ens ha entrat per sota el nen Tenon, el Chris Lowe, aquests dos xavalets que, mira, sempre volen buscar el seu espai. I vaja, si el van trobar, sobretot a la música. Des d'un àlbum que es deia Introspective, aquest és del 87, amb una versió d'un clàssic de l'Elvis Presley. A la seva manera es van fer aquest Always on my mind. Doncs sí, senyor, ens va agradar molt aquesta versió, que després t'explico, això ho van fer per entrar als mercats americans.

Aquesta versió, aquesta cançó dels Pet Shop Boys, aquest You Are Always On My Mind, la tenim ja com molt interioritzada, com a que és això, una cançó dels Pet Shop Boys. La veritat, si busques... no, de fet, és que no s'hi sembla gens a la versió original. O a la majoria de versions que se n'han fet d'aquesta cançó. Jo et deia abans, l'Elvis Presley, que va ser qui la va popularitzar. De totes maneres, no va ser el primer que va gravar aquest You Are Always On My Mind, sinó que el primer que ho va fer va ser un senyor que es deia Billy Joe, B.J. Thomas, que era un cantant de country, però a qui realment atribuïm aquesta cançó, les seves primeres versions, va ser per també la cantant de country, Brenda Lee, i com no, evidentment, el senyor Elvis Presley. Els Pet Shop Boys van fer aquesta versió que no té res a veure amb la baladota, amb aquella balada de l'Elvis Presley, i ho van fer per entrar sobretot al mercat dels Estats Units. Els Pet Shop Boys, que ja eren prou coneguts a Europa i sobretot a Anglaterra, doncs amb aquesta cançó va semblar que van voler triomfar, i de fet van triomfar, van entrar, com no, al mercat dels Estats Units amb una versió totalment diferent de la cançó que et deia de la mateixa Elvis Presley. Però és que aquesta cançó l'ha cantat, jo no sé, versions de l'Always On My Mind, des de l'Elvis Presley, la Brenda Lee, com et deia, els Pet Shop Boys que estem escoltant, James Holloway, Chris DeBar, Johnny Cash, la Shakira, Ryan Adams, no confondre amb Ryan Adams. I els grans crooners, en Julio Iglesias, també, abans de fer aquestes tonteries que feia, o mentre feia, vés a saber, Michael Bublé, un tou de gent. Va, anem amb, i ara això sí, molt, molt, molt de discoteca. Sí, posem-nos discotequeros per anar després a la part final del programa. Anirem ja una mica més rockeros, que també ens ho demaneu, això. Mojo! Una cançó del 2000. La banda alta, eh? Aquestes nenes, aquestes noies, aquestes... com en diem, d'això en diem? Simplement, Leire, no? Vinga, les Leire.

Monjos, són una, un duet. Són una, aquests senyors arriben des de França. El 2000 ens van portar aquest Lady, Hear Me Tonight. Home, és una cançó d'aquestes de discoteca de les que ens donen la, la brometa fàcil, no? La brometa fàcil. Tens alguna amiga que es digui Leire? No ho sé, perquè si tens alguna amiga...

mirant-te els ulls i jugant una mica i ballant una mica. Ja ho saps que cap al final del programa no sé què ens passa, no? I que se'ns en van les cames, els peus, i ens posem a ballar el que ens tinin aquí al...

que ens passaríem la vida escoltant cançonaques com aquestes, tamassos com aquests, però una miqueta de pop espanyol, no, també? Sí, va, home. Anem amb aquesta gent de Granada, anem amb La Guàrdia i anem a veure què passa quan surt aquell sol que brilla tan fort i ens agrada.

Home, nosaltres no volem que t'oblidis absolutament de ningú. No, no, no, no, no. Res d'oblidar-te. Res d'oblidar-te. El que has de fer quan surti el sol és emportar-te un podcast del Generació Xic, per exemple, no? I posarem temes com per aquest, per exemple, aquesta banda de Granada, La Guàrdia, Cuando Brille el Sol, o, per exemple, anirem acabant el programa d'avui i ho farem amb un temasso que ens heu demanat mil vegades. I aquest temasso és... són els Europe. I és aquest final del compte enrere, de Final of Countdown, del 86, un temasso, brutal, brutal, brutal, brutal, brutal, on allà on n'hi hagi. I amb això acabarem el Generació d'avui. Què? Guapa aquesta per acabar, sí o no? Són els Europe, des d'Estocolm.

0: una banda sueca amb la que acabem moltes bandes sueques que ens agraden, però aquests, mira, doncs avui el fem servir, és aquelles de cuernos en l'aire i aquí tots a fer l'air guitar a sac pac. Per viure junts, és clar que sí, aquest final del compte enrere. Una de les cançoraques més importants d'aquesta banda, tot i que han tingut molts èxits, han gravat un tou de discos. Només d'aquesta cançó van vendre més de 15 milions. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Vindràs amb nosaltres, sí? Doncs moltíssimes gràcies.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació.

0: de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Hola, Gerard, bon dia, què tal?
2: Bé, ara estic començant a tornar, la veritat.
1: Molt bé, molt bé. M'agrada la samarreta, és de la sèrie aquella del Baby Yoda o alguna cosa així, no?
2: Sí, bueno, més o menys.
1: És que jo no sé molt de l'Star Wars.
2: Ja, bueno, avui és el May the Force i llavors he decidit portar-la.
1: Què és el May the Force?
3: Nois, nois!
2: Què passa, Dani?
3: Tinc una notícia molt important que contar-vos.
1: De què? Què ha passat?
3: Però no veig el Rafael per aquí, no està? Encara?
2: Que jo sàpiga, no.
1: No ve.
3: Ah, doncs res, no. Anem cap a dins. El tomàtxo molt guapo.

0: Aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei a la 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors i creadors són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixements del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs. I què tenim avui al menú?
1: Doncs avui tornem amb unes notícies més d'actualitat. També farem un anàlisi al videojoc Saros. I també us farem una petita guia d'iniciació al nou Pokémon Champions.
0: Però no tot es queda aquí. Estem per les xarxes socials. Busqueu-nos com a Joc per Randa Ràdio, al par escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcasts, etc. Perquè avui tot el programa surti rodó, a la part tècnica controla... en David!

0: Hola, ben trobats. Què tal, Javi?
1: Bones, què tal?
0: Bé, hola, Neo.
2: Hola.
0: Què et contes, Gerard?
3: Bueno, pues, Made Force. Made Force viu idiol.
0: És veritat. I què tal, Carles?
4: Bé, no sé aquesta mania de cada cop que començo jo a donar la introducció, sempre us fes riure o què?
0: No.
4: Sí, yeah. M'he d'aguantar el riure, eh?
0: Avui, mira, t'ha portat una coseta que me l'has demanat.
4: Ui, aquesta caràtula. És la bona o no?
0: És la bona, sí.
3: Deixa d'escriure una miqueta, eh?
1: Què és això? Què és això?
3: Exacte.
0: Això és el Resident Evil Requiem, que em va demanar el Carles per la Switch per provar-ho, i com és una keycard, s'ho puc donar.
4: Ah, sí? Sí, sí, si no fos una keycard i fos un codi, no es podria fer. Sí. És que Nintendo, què
3: vols? Gràcies, Nintendo. Gràcies, Nintendo.
4: Ho hem de repetir cada nit abans d'anar a dormir. Molt bé, doncs merci. Ja et diré què. Mira, estava esperant-lo perquè no l'he jugat encara. I hem estat jugant altres coses. No sé, a què heu jugat aquests dies, Javi?
1: Pues no gaire cosa. Sí que he estat jugat al mòbil. L'únic joc que tinc al mòbil instal·lat és el Clash of Clans. És increïble que encara avui dia existeixi.
0: Sí.
1: Perquè ha passat ja més de 10 anys. El joc porta com 14 anys ja.
4: Bueno, és com Logame. Logame encara segueix viu?

0: Encara existeix.
1: Logame, pues a Logame, al Dani Gom, 30 anys o 20 anys. O...
0: Okay. Tranquilament, sí. O Game.
2: Bueno, el Logame era el primer... És que, a veure...
3: és que... Hauràs d'explicar.
1: El Logame era un joc de l'espai, de ciència-ficció, que tu tenies una base. Tota la resta de jocs que tenim ara, tipus Clash of Clans o així, veuen una miqueta de Logame. Segurament hi havia jocs abans, però jo Logame és el... Sí, però Logame és el primer que jo recordo, que és, tu et feies una base, tenies un planeta... i havies de construir tropes, augmentar la base i de més, i enviaves tropes i trigava, m'ho invento, 8 hores a fer un atac. Llavors, estaves allà, tu enviaves les tropes cap a un lloc i potser algú t'havia enviat unes tropes cap a tu, entremig, i llavors et despertaves el dia següent i trobaves que t'havien saquejat tot el planeta i que t'havies saquejat un altre planeta, i és aquest tipus de jocs, no?
4: Vale.
1: Mm-hmm. I era pioner i era molt addictiu en el seu moment.
0: I encara existeix, eh?
1: Encara existeix?
0: Sí, sí, sí. I el que passa és que Ogame, per exemple, si t'ataquen i et destrossen tot, has de tornar a començar.
1: Sí,
0: perquè no pots.
1: Sí, sí, sí.
0: En canvi, el Crash t'ataquen i, bueno, continues i ja està. És més soft.
1: Pagues alguna cosa i...
0: També, sí, sí. Però molt més soft. I vosaltres què? Què heu fet?
3: Jo he tornat a jugar al Monster Hunter Wild perquè van afegir bastant contingut des de la sortida. El joc funciona, ara ja.
0: Ara sí que funciona, de bo.
3: Després d'un any el joc funciona. I la veritat que m'ho estic passant molt bé. Estic amb un amic al que he introduït el joc i ja ens estem passant molt bé.
0: Guai.
1: Jo vaig arribar al final del Wilds.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ah, bueno, tu t'acabes tot, que...
1: Jo podia jugar amb el meu ordinador, no tenia problemes tècnics, però sí, és veritat que potser l'anterior, que no sé, es deia Wolves, potser?
4: Wolves, sí.
1: El vaig trobar una miqueta més divertit, almenys al principi, no? Era, no sé, potser quan vaig entrar ja tenia més contingut.
3: És possible.
1: I a què heu jugat vosaltres?
4: Bueno, jo vaig tornar una miqueta al Tomachi Life, jo. Al final.
1: Fem memes, eh?
4: Sí, sí.
5: De fet, el que ens havia d'explicar, ens ho ha explicat a nosaltres dos abans, fora de càmera.
1: Sí.
5: O fora de càmera, fora de micròfon. I era un mem. Sí, era un mem. I ja... I jo, bueno, pues... seguint aquesta tradició de jugar a jocs per crítica, per després discutir amb el Dani, he començat The Last of Us 2.
1: No l'havia jugat?
5: És que no tenia una Play 4 que funcionés al 2020 i no anava a pagar per comprar-lo al PC. I llavors el meu tiet m'ha deixat la seva consola i com que jo jugo més que ell, doncs segurament l'acabi abans.
1: Doncs benvingut al món de The Last of Us, que és un món...
5: No, la primera part ja la vaig jugar, em va agradar molt. La segona part em sabia els spoilers gordos i jo sóc un defensor de que la narrativa de The Last of Us està molt bé. No com altres.
1: Ui, tenim per un altre programa aquí.
5: Tenim un programa. Jo i el Dani podríem preparar un programa.
1: A mi l'Estofàs, a mi el primer em va semblar excel·lent.
4: Sí, el primer està guai.
1: Però excel·lent, és a dir, les decisions que pren Joel com a protagonista, que són decisions molt grises, com a papa jo, em podia posar, podia empatitzar amb aquelles decisions. Sí. I és una cosa que en el segon em va costar una miqueta més. Crec que la història del segon, quan te'l passis ja m'ho diràs, si opines igual. Crec que el joc és brutal, però al segon hi han decisions que em costa empatitzar amb elles.
4: És que a mi el que em passa és que hi ha cert personatge que no m'agrada res, perquè cert personatge fa certa cosa.
5: A lo Yon 1.
1: Després m'ho expliques, per no fer spoilers. I jo us diré que he jugat jo he jugat a un joc que ja sabeu que parlarem avui, que és Saros, que he pogut jugar a Saros, i he jugat a un joc que vaig prometre que jugaria, que és Pokémon Champions. Em van dir, juga'l, perquè vull que parleu del Pokémon Champions. Dic, bueno, pues el jugaré. I com sabia que venies avui a parlar de Pokémon Champions, sí, doncs dic, pues mira, vaig a dedicar-li temps a Pokémon Champions. I ho he fet. I després en parlarem també una miqueta tots junts.
0: I què tenim de notícies aquesta setmana?
1: Tenim un par dos.
0: Par dos.
1: Va ser les actualitzacions. La setmana passada vam parlar d'aquest DRM de Sony, que hi havia molta confusió, i ha passat una setmana i continua havent-hi molta confusió, sí, perquè ningú ha sortit a dir res.
4: No.
1: No?
4: L'únic que hi ha és una resposta per IA del suport, no?, de Sony, crec.
1: A veure, hi ha respostes del suport, sí. Hi ha de tot no tipus. Hi ha unes, sí, que diuen que és per això, altres que d'altres, llavors no és fiable.
4: Ja, ja, ja.
1: I també hi ha una revista de dubtós prestigi que ha dit que hi ha una font de PlayStation que li ha dit això, no? Llavors, font, no hi ha cap comunicat, no, de PlayStation, no, no, que és una cosa que és, no ho puc entendre. La última és que un mitjà va dir que havien fet la prova i al cap de 30 dies els havia donat la llicència. Creuen que és perquè la gent que compra un joc, que no, que aquesta gent que el compra i el torna en 14 dies, que no se'l pugui quedar per sempre. Llavors, quan l'has comprat i passen 30 dies que el tens, et connectes a internet i et donen una llicència perpètua. Però no ho sabem.
4: Ja.
1: És tot un misteri, continua la cosa a l'aire, no sabem què...
0: No sabem absolutament res.
1: No.
4: A veure quan diuen alguna cosa, no? És que...
0: Si ho diuen.
1: Si ja. Ho diuen, és Sony.
4: Ja, ja.
1: Si diu alguna cosa. I l'altra és sobre l'Steam Controller, que vam estar parlant molta estona a l'Steam Controller la setmana passada. Ja ha sortit. Ha sortit avui, a les 7 de la tarda, hora d'aquí. I...
0: I què? Has caigut, Carles?
1: I bueno, heu caigut algú?
4: No,
3: jo m'estic moment... esperant. A mi m'haureu d'explicar què és. Jo no tinc ni idea.
1: L'Steam Controller, és el, ho vam parlar la setmana passada, és aquest...
3: No hi vaig ser.
1: Tres, hi ha tres peces de hardware que Valve va anunciar fa uns mesos. Un era l'Steam Machine, que és aquesta consola...
3: Al cub,
1: Steam,
3: no?
1: Al cub. I l'altre, que és Steam Frame, que són les ulleres de realitat virtual. I l'altre, que és l'Steam Controller. S'han retrasat pel tema de la RAM. Però... l'Steam Controller, com no té RAM, l'han pogut treure abans d'hora i és bàsicament el, et diria que és el millor mando que pots tenir al mercat amb un asterisc. Per què? Perquè no té drift, té la nova tecnologia de Hall, que és una que funciona amb imants i que és, va superbé, té tots els botons que són configurables, té fins a, penso que són 18 botons, a més va en càrrega magnètica o càrrega per cable. El mateix carregador és el que et fa de transmissor Bluetooth. És que és una passada, com veus. Ah, té el giroscopi, el pots activar només, és tàctil, el pots activar de forma tàctil, no has d'anar a opcions o a meitat del joc per canviar-lo. Bueno, té mil coses. Té mil coses, té quatre... com es diu? El Rumble? Rumble? De...
5: Té quatre motors de vibració.
1: Ah, exacte. I a més, bueno... el pots configurar com tu vulguis i mil coses, és molt bo i val 99 euros en comptes de 150, 200, 250 com valen els comandaments Elite. Doncs ha sortit avui, s'ha esgotat, en 15 minuts s'havia esgotat la primera fornada i en mitja hora s'havia esgotat tot. Ha esgotat completament l'Steam Controller.
0: Llavors t'has d'esperar que posi un nou estoc, si és,
1: suposo,
0: que ho posaran.
1: Suposo, sí que em posaran, sí. Segur que em posen, però ja està esgotat. Ja, o sigui, hòstia, no, perquè ningú comprarà... Els de consoles, els consoleros, estaven dient no, això ningú ho comprarà, no, perquè el DualSense és molt millor, perquè no sé què... Clar, aquest té 35 hores d'autonomia i el DualSense en té 9.
4: Ja.
1: Si tu això ho carregues un cop i pots estar jugant... Clar, l'única cosa dolenta és que necessites posar el joc a Steam.
4: Sí, amb el Steam Input, que si no, no...
1: Ah, exacte. No, el que passa... que l'anterior generació de Steam Controller la comunitat va crear, hi ha un GitHub, de fet, sí, que t'instal·les això i pots jugar-ho amb qualsevol...
4: No tardaran res en fer un input d'aquests.
5: Ja ens has caigut.
1: Ho dubtaves?
5: No. Jo he dit, m'estic esperant a que veure si, perquè t'arribi,
1: sí,
5: me'l deixis un dia, el provi, a veure si m'agrada, i ja me'l compraré.
1: I tant, el portaré aquí perquè el veieu, el toqueu... bueno, hi ha algú que es compra clauers de Nintendo i jo me'ls compro de Valve. ja ho sabeu.
0: I bueno, parlant de Nintendo, tenim una mica de Pokémon Champions, no?

0: la veritat, pensava que, ja que el Dani ha fet l'esforç de jugar un joc que no volia, com a Tomodachi, anàvem a parlar del Tomodachi. Però bueno, si mi... hem de parlar de Pokémon, parlem de Pokémon.
1: A mi em va sorprendre molt la setmana passada perquè no vam parlar de Pokémon. És a dir, va ser, penso, l'única setmana en un mes i mig que no vam parlar de Pokémon.
2: No vam.
3: Ah, pot ser.
0: No, la setmana... no, no vam parlar.
4: Ah, és veritat, és veritat.
3: No, no.
1: Bueno, bueno, potser vam dir alguna notícia o algo, però...
4: Això sí, és veritat.
3: Ja tocava, ja tocava. Estava posant-me nerviós, ja, que parlava de Pokémon.
0: Estava pujant-se per les parets de casa.
3: Sí, sí, sí. Bueno, doncs volia fer una petita introducció al joc per tindre una bona experiència a l'hora de començar a jugar.
1: Sí, perquè si vols us explico la meva experiència abans de que facis el tutorial que realment hauria de fer el joc.
3: Sí, sí, sí.
1: Perquè jo l'he jugat, jo no... Sabeu que... Jo l'últim Pokémon que vaig jugar va ser el Grock, de fa pocs anys.
4: Ja som dos.
1: I llavors fa molt de temps que no jugo, i he entrat amb ganes, he agafat el Lucario, que em sonava, no sé, em sonava d'alguna cosa. M'han donat uns Pokémons, i la veritat és que els combats estaven bé, però eren extremadament fàcils. Potser he jugat 10-15 combats, he jugat una hora, i eren extremadament senzills, i m'estava avorrint una miqueta. Només hi ha hagut un combat de tots els que he jugat. A més, he pujat dos lligues o alguna cosa així. He pujat com la de la introducció, i després es puja, estic parlant sense saber de què parlo, Pokéball 4 o alguna cosa així, Pokéball 3, i després estava Pokéball 2, no? I jo penso, bueno, aquí ja m'estic enfrontant amb gent de nivell 2, no? Així t'ho fan creure. Doncs no, eren gent extremadament fàcil de vèncer, o potser no eren ni gent, pel que m'han xivat, no? Però que em sortien noms en japonès, i jo pensava, això és algú, no em posaran bots aquí. Normalment els bots es diuen Juanito, Pepito, no posen allà...
0: Sé que està malament el que diré, però Pokémon Amarillo és 5 anys més gran que jo.
1: No sé quina edat tens.
5: Jo vull afegir una cosa també sobre el Pokémon Champions, que és que considero que està bastant mal dissenyat des de la part introductòria, i em recorda bastant a jocs de lluita. Això sí, ja tenint en compte la part del joc on et comencen a posar amb jugadors de veritat. I és un joc que em recorda molt als jocs de lluita perquè el que t'expliquen no serveix de res, i com no tinguis un amic que està dintre i t'expliqui des de dintre com funciona, que no és divertit. És a dir, el joc és divertit, però no perquè aquest joc sigui divertit, sinó perquè el sistema de combat competitiu és divertit. Però si no tens algú que ja estigui dintre que t'ho expliqui, em sembla molt difícil. I em recorda a un joc de lluita en aquest sentit.
1: I tinc la sensació que té com el rotllo aquest, encara que no està tan monetitzat, tinc la sensació que és com aquests jocs que et monetitzen al mòbil, que has d'anar a clicar 25 pantalles diferents...
5: En algun moment ho faran. No tinc ni idea de per què, però
1: no, pots comprar ja un pas de batalla i coses així, però bueno, això ja ho explicarà.
5: Crec que algú
4: són coses cosmètiques,
1: jo només el que dic és que els menús són molt confosos, no confosos, però és d'aquests que has d'anar com a 25 llocs diferents i tocar 25 pantalles diferents perquè et donguin uns cupons que no saps en què te'ls gastes, però bueno, jo veig cupons i jo vaig a comprar, agafar els cupons, no? És així. Explica'ns.
3: Jo ho explico tot una miqueta. Com heu mencionat la monetització, i això ho vull ja treure de primeres, perquè la monetització no és res important. I bàsicament és coses que no són necessàries per res. Hi ha tres tipus de monetització. La primera és un pack d'inici que pots comprar per 7 euros, que et fas augmentar l'espai de Pokémons de 50 caixes més. De normal tens 30, o sigui que passes a 80 caixes.
1: Jo tinc 6 i estic feliç, eh?
3: Sí, per exemple.
0: És que per què necessitaries més Pokémons? Si tens més que prou.
3: També et donen unes cançons exclusives del Pokémon Let's Go, que és el Pokémon Rock, i 50 tiquets d'entrenament i 30 tiquets de reclutament.
4: Què això és?
3: Ho explicaré més davant a la zona de reclutament.
4: Vai.
3: Després està el típic passe de batalla, que tenen molts jocs d'aquest sistema free-to-play, que per 10 euros és bàsicament cosmètics específics, en aquest cas és la roba del protagonista del Pokémon ZA.
1: He de dir que tot està bastant posadet a la tenda. És com que no t'ho intenten com vendre tota l'estona.
3: Està tota en la seva zona.
1: Exacte.
4: Llavors, no està tota l'estona amb un pop-up dient compra.
1: El que sí és que tota l'estona has d'anar com a diferents seccions per fer coses.
5: Jo he d'agrair que m'he pogut muntar els equips que he volgut i no m'he ni pogut plantejar el ficar diners, la veritat.
1: Sí, és bastant opcional.
3: I per últim, hi ha una subscripció mensual de 5 euros o 50 euros a l'any que et dona 1.000 caixes per Pokémon, 15 equips extra per tu muntar-te 15 equips més, missions especials per al passe de batalla, per pujar abans, i cançons exclusives.
1: O sigui, compra el joc, no? 50 euros i tens el joc per un any.
2: Sí. Una pregunteta. Quants Pokémon caben per caixa?
3: És una caixa individual.
2: Ah, no un Pokémon. Vale. Però, sí. Bueno, igualment, tens 80 caixes, no?
3: Sí.
2: Quantes caixes hi ha per Pokémon? Ai, quantes caixes hi ha? O sigui, quants Pokémon hi ha per caixa?
3: No, no, és una caixa individual d'un Pokémon.
5: Però... Quan diu caixa, diu espai.
3: Sí, és un espai.
2: Vale,
3: sí.
2: Vale.
3: Es nomenen caixa.
2: Creia que et referies a caixes com les caixes dels jocs?
3: No.
2: Pots tenir com 30 Pokémon allà ficats?
3: Però, no, aquí no.
4: Quin sentit té tenir tants Pokémon? Perquè, sí, jo crec que és un joc competitiu. En principi n'hi haurà pocs que siguin competitius.
3: No tan pocs, no tan pocs. O sigui, i el que el format canvi i a posar nous Pokémon i aquests nous seran diferents i seran millors que els d'abans i tindràs que fer tindrà 15 Pokémon nous per fer equips.
1: Jo crec que és pels col·leccionistes, perquè ells que volen tots els Pokémon i tens 1.000 i ja està aquí, ja m'entra tots els
3: aquest joc per col·leccionar, no, aquest és per competir. I bueno, això deia que tu, jugant al joc, si puges al rang més alt, que és Master Ball, guanyes fins a 50 espais de caixes. O sigui, de base tens 50 que poden pujar fins a 100 amb la subscripció inicial. No cal, no cal. Aquestes 50 caixes ja pots tu anar bé i fer tot l'equip que vulguis.
1: I explica'ns una miqueta, a veure, això del reclutament, perquè el reclutament jo l'he entès.
3: Sí.
1: Reclutament jo crec que s'entén l'explicació que et donen, però a veure.
3: És bàsicament com és que s'aconsegueixen els Pokémon. Aquí no, tu no vas a capturar els Pokémon, tu vas al reclutament diari, que és bàsicament un gacha de Pokémons, ja et surten 10 Pokémon a escollir i pots escollir un d'aquests 10.
1: I gastes uns punts.
5: Per què?
3: Sí, un punts de victòria.
1: Però, a més, és una grangera la que te'ls... O sigui, sí. Té una granja, te'n vas a la granja, obre la porta i està tot ple de Pokémons allà al corral.
4: Tots happys.
1: Al corral.
3: Sí, és el corral.
1: Però bueno...
3: La primera vegada que fas aquest reclutament et regalen 5 Pokémon extras segon el Pokémon, el primer Pokémon que has seleccionat. I com a recomanació, us recomano escollir Pikachu perquè té els millors companys.
4: Qui ho diria,
3: eh? Sí.
1: O sigui, no feu el que... No escolliu a Lucario com jo, perquè és que no t'ho diuen. No. És que el tema és que no saps quins t'agafen. Però bueno...
3: Bueno, i aquest procés també es pot accelerar amb els tiquets de velocitat, que s'aconsegueixen al fer missions diàries. I també, si no vols gastar els 2.500 punts de victòria per reclutar un Pokémon, pots... reclutar-lo gratis durant una setmana o utilitzar uns dels tiquets de reclutament que aconsegueixes per missions o amb el paquet d'inici. Jo, dels tiquets aquests acceleradors, tinc 400 de sobre. I per fer una tirada necessites 22. O sigui, tiquets n'hi han de sobre per aconseguir tots els Pokémon que tu vulguis.
4: I clar, perquè això, quan ha sortit això?
3: Gratis, aquest lloc és gratis.
4: No, però quan ha sortit?
3: Fa un mes i sí, una setmana, crec.
4: Ostres, doncs sí que et donen, sí.
1: No, sí, no tens la sensació d'haver gastat,
3: no.
1: Almenys al principi.
5: I això suposant que no jugaves Pokémon dia d'abans, no?
3: Perquè
5: pots també enviar-te Pokémons dels jocs anteriors que hi ha de Switch a aquest, per fer servir case.
1: Però han de ser de Switch, el de Game Boy Advance no em va deixar...
3: Ho pots,
5: De fet sí que es pot de Game Boy Advance, però s'ha de fer un pivost.
3: Sí, has de fer tot un
5: jo
3: procés.
5: Jo ho vaig fer. Jo tinc un Pokémon que es diu Serperior, perquè en tinc un Shiny, que vol dir que és més raro, que és d'un color diferent, que me'l vaig passar des d'un joc de la DS fins a aquest. Però s'ha de muntar un pivosti de l'os. Increïble.
2: Va, has de passar-lo de generació en generació fins que arribi el Pokémon Home, no?
1: A mi el que no he entès, per exemple, és l'entrenament.
3: Doncs l'entrenament és molt senzill. Els Pokémon que tu reclutes venen entrenats d'una forma, però si tu vols modificar tot això... Pots entrar a entrar al gimnàs i pots modificar tot el que vulguis. del Pokémon.
1: Però, vale, o sigui, llavors sí que ho he entès. Jo pensava que podia fer-los més forts, però no pots fer-los més forts, simplement pots treure punts d'un lloc i posar-los en un altre lloc.
3: Sí, perquè aquests punts són els que ho vaig explicar, que són els CVs, que tu entens el Pokémon per ser més fort en aquesta estadística. Ho han canviat ara, i en comptes de tindre 512 EVs, s'han passat a 66 punts d'estadística. Que és bàsicament un punt d'estadística, és un punt que suma aquesta estadística. I tu els pots repartir durant, per totes les estadístiques. Per tu entendre els Pokémon, també has de gastar punts de victòria. Cada estadística costa 5 punts. Després, també pots canviar la naturalesa, que augmenta i disminueix una estadística un 10%. Això costa 500 punts. I pots canviar tots els moviments del Pokémon per 250 cada un. I està tota la llista de tots els moviments que prenen en els jocs. També pots canviar l'habilitat, que és la passiva extra que tenen els Pokémon, per 500 punts de victòria.
1: Sí, jo vaig entrar, vaig mirar i vaig dir, em sembla bé com està m'arribant.
3: Per això has de...
1: Perquè jo no tocaré, tots són tímids, tots són no sé què, fantàstic, meravellós.
3: Per això has de saber com s'ha d'entrenar els
1: Pokémon. I aquí és una miqueta el que una persona que no té coneixement de Pokémon i entra en aquest joc, entra en l'entrenament, s'ho mira i diu, et tiro milles perquè
3: atac,
1: no ficaré a tocar-te.
3: Atac, velocitat i ja està.
1: Clar, ja està.
3: Sí.
1: Parlant una miqueta de l'economia del joc, aquests punts de victòria, no?, que ens has comentat.
3: Sí. Aquests punts de victòria també serveixen per comprar ítems equipables a la tenda per 700 punts, o megapedres, que és com la gràcia del Pokémon Champions, que han tornat les megaevolucions, que són Pokémons que evolucionen un altre cop durant el combat i són més forts. Aquestes pedres costen 2.000 punts. I també es poden comprar roba, accessoris i demés entre 1.500 i 5.000 punts.
1: Decorativa.
3: Sí, tot decoratiu.
1: Sí.
3: I tots aquests punts, d'on surten? Doncs surten de quan combateixes amb gent. Te les donen tant per guanyar com per perdre. Per guanyar et donen 300 punts i per perdre crec que són 150.
1: No ho sé perquè no he perdut ni un sol combat. I no és que sigui molt bo, és que els combats són molt fàcils. Sí,
3: quan pugis una miqueta ja perdràs, ja t'ho dic.
1: Home, sí, clar, si començo a pujar i veig que començo a perdre molt, també em frustrarà i dirà, saps? Perquè sí. Una cosa és el rotllo arcade del joc, que és divertit, si hi ha una miqueta, perquè vaig tenir un combat que va ser divertit, intens, i vaig haver d'allò. I l'altra és que m'hagi d'estudiar les taules aquelles que ens vas dir i totes aquestes coses per jugar. Llavors, aquí...
5: No, o haver de jugar al... Sé que tens aquells Pokémons. Llavors, jo, el meu proper moviment és canviar el meu Pokémon, sabent que canviaràs el Pokémon, llavors he de fer-te el canvi al canvi, però és que tu, com que saps el mateix, el canvi al canvi, i al final el combat es basa en canviar Pokémon
4: tot
5: el rato.
3: I per això no heu de jugar singles, heu de jugar dobles, que és més divertit i més dinàmic.
5: Ja, bueno, però és que a dobles passa el mateix igualment.
3: No tant.
5: No tant, però...
6: A mi em recorda un joc de lluita, per això. És a dir, és un joc que... Si, a la que et comences a trobar posant persones que juga normalment aquestes coses, et peguen un rapàs que no vols tornar. Bueno, no sé si us ha passat jugant a qualsevol joc de lluita, que l'online de tots és el mateix.
1: Sí, que arribes a un punt...
5: És un joc online competitiu.
4: Molt competitiu.
5: És la versió per torn d'un joc de lluita.
1: Bueno, llavors, què opines d'aquest joc...
3: Bueno, del tema aquest de monetització i l'economia, molt bé. Jo, per exemple, he buildeat...
1: Sí, has construït...
3: Sí, uns 3 equips, més o menys. Aproximadament 20 Pokémon. I on així em sobren 40.000 punts de victòria. O sigui, de sobre donen punts de victòria. I personalment a mi m'està agradant, però no m'encanta. Per això és una cosa més meva. Perquè el sistema de rankets està molt bé. Tu en les cases de rangs... I el que passa tu és que tu estàs ara al rang Pokéball, del 4 a l'1.
1: Sí.
3: Que és el rang on estan o els bots o els nens que no se'n van jugar.
5: Els petits els que han vist.
6: Sí. Pokémon, anem a jugar.
3: Després està Super Bowl, que jo crec que tu arribaràs a Super Bowl 2, Super Bowl 1, i allà t'ho passaràs bé si jugues. Després està Ultra Bowl, del 4 a l'1, que Ultra Bowl és el Ogel, però els que juguin al LOL ja saben què és.
1: Sí.
3: Després està el rank Master Ball, que és com el rank màxim, i fa unes setmanes van desbloquejar el rank Champions, que aquest rank només entren als top 300 del món.
1: Hòsties. Bueno.
3: I, bueno, en tema d'animacions i com es juguen els combats, a mi em sembla perfecte. A lo millor em queixo dels menús, que són bastant menys fluids que el Pokémon Escarlata.
1: Sí, perquè jo et diria que quan cliques a un menú, o sigui, surts del menú, cliques al menú, hi ha com una petita animació, sí. És com que no és fluid, està tot molt com encaixonat en menús, i potser m'hagués agradat més tenir un hub al que puc moure el personatge i puc anar al lloc on vull, per pot exemple, ser. Que hagués estat més, que... més bonic.
7: Sí, també és que a mi em va passar que, clar, jo els últims jocs de Pokémon que vaig jugar els he jugat emulats. Nintendo, vine per mi, si vols, m'és igual. Llavors, clar, amb l'emulador pots fer que el joc vagi molt més ràpid.
3: Sí, bueno,
7: i llavors estic acostumat a jugar Pokémon a velocitat per 4.
6: Però... Això ja xetos, sona xetos. Més sona a problema de niño tableta.
7: Sí, sí, ja ho sé. Però
3: la velocitat, la velocitat dels combats no és el problema. El problema no. És entrar...
7: A part dels menús, això és el que em prefereixo. Sí. Em prefereixo els menús, que sí, són molt lents.
1: Sobretot, quan has de fer el tutorial, hi ha com unes missions de tutorial que són completament... us podeu posar una sèrie a l'altre,
3: sí,
1: o al mòbil, o sentir alguna cosa i anar apretant la A, perquè realment són unes tutorials que has de fer perquè tinguin uns cupons, i a més és que et surt com una alerta de fes-los, que et falten coses aquí per
3: són
1: fer.
3: Són diapositives, bàsicament.
1: I pels que tenim una miqueta de
3: sang, no?
1: Bueno, que ens agrada fer...
6: He vingut a jugar un videojoc, no veure un PowerPoint.
1: Clar, de ser completistes, doncs clar, hem de treure aquella admiració d'allà, no? Però, i hem de fer-ho tot.
7: Però realment no és que t'hagis de posar una sèrie o alguna cosa. Pots anar amb el Joy-Con, te'l desconnectes del mando, de la consola, et poses a caminar, vas a fer coses, perquè
1: realment el que t'expliquen allà és potser les coses que no fa falta explicar. I potser, com diu, com comenteu, o com diu el Neo, s'haurien d'explicar altres coses que no t'explica ningú.
3: És que aquestes coses que m'expliquen és més difícil perquè tu t'has d'interessar a internet, a veure és que... les composicions...
6: És que és difícil, sí. Jo crec que és un joc que si no hi ha algú que des de dins que t'ho expliqui, costa entrar.
3: Explicar tot això és difícil.
1: Bueno, de totes formes, si algú vol provar, és gratuït,
3: sí.
1: La monetització no és agressiva, estic completament d'acord, i jo crec que per passar una estoneta, i si tens amics i vols jugar a combats amb ells, que es pot fer combats privats també, jo crec que és un joc que, mira, pues, el tenim gratis, no? Sembla que aquest any Pokémon, de moment, els 4 primers mesos
3: molt bé,
1: està de conya. La resta, tota la resta,
3: ja
1: la Nintendo,
3: ja
1: ens estem menjant les
4: patates.
1: Però bueno.
6: Bueno, doncs, Dani, ja ens avisaràs quan arribis al rang Champions dels 300 del món, no?
3: Hauré d'arribar algun dia. Però és que no crec que ho faci pront, perquè això és un problema personal meu. No m'agrada res les normes que hi ha ara en el lloc.
1: A la Lliga.
3: Sí, perquè són, és molt semblant a les regles de regulació EF, que són unes regles on no es poden utilitzar llegendaris, i és un meta molt agressiu que no va amb mi. Jo sóc més de... Us vaig comentar el balance, i aquí sí. No es pot fer. I a sobre, és que els millors Pokémon són els millors d'aquell format, però amb mega evolucions, que són encara més
1: fotos.
3: Sí. I tinc problema amb Ilka, que Ilka és el que ha desenvolupat aquest lloc, però això els menús són tan lents i no són tan fluids.
1: Ah,
3: sí.
4: Malito
3: Ilka.
1: Bueno, seguirem parlant de Pokémon, perquè segur que no s'ha acabat, no?
3: Sí,
1: però
3: clar.
1: Tenim més xitxa avui.
3: Sí,

0: Doncs Housemarque torna 5 anys després de Returnal, un dels millors jocs de PlayStation 5, segons la meva opinió, amb una nova IP, Saros. Sabeu el que és Returnal?
1: Em sona.
2: El Binding of Isaac en 3D.
3: Binding of Isaac 3D.
2: ¿Cómo?
1: Sí, perdó. Més o menys.
0: A veure, Returnal va ser un joc exclusiu de PlayStation 5, va sortir a més o menys 6
1: no?
0: mesos... No, va ser dels primers jocs.
1: El primer any.
0: Sí, va ser, penso que 4 o 5 mesos després de que sortís la PlayStation 5, i era un joc que va tenir tant d'èxit i va tenir tan bona crítica que Sony va comprar Housemarque. Va comprar els desenvolupadors de Returnal. I els ha tingut 5 anys, això va ser el 2021, els ha tingut 5 anys treballant amb Saros. I què era Returnal? Era com una espècie de bullet hell, però com amb triple A, no? Perquè era un joc que havies d'esquivar milions de bales, podies saltar, tenia un toc RPG, tenia narrativa, estava molt xulo, a mi em va agradar molt, però sí, és veritat que era extremadament difícil. És a dir, per algú que li agraden els jocs difícils com a mi, era brutal. Però tinc amics que ho van intentar molt i no van passar del primer bioma, o van matar el primer boss, però van quedar al segon.
3: Ara entès una mica de Binding of Isaac.
1: Sí, podem entrar de Gungeon, també.
0: Però de totes formes, per la gent que li agraden els jocs difícils i repetir i tal, és un joc que recomano moltíssim, Returnal, i ara tenim Saros. Sony considera que és un joc d'acció d'un jugador, però jo diria que és un mix, seria un gènere una miqueta mescla entre roguelite, aventura, bullet hell amb història, té tocs de RPG, la narrativa és més profunda potser que Returnal, perquè ens expliquen una història més potent. A Returnal estava sola i aquí tens la tripulació que pots parlar. A mi, de moment, la història, per exemple, m'està agradant molt. La història, estàs a Sarcosa, que és un planeta hostil i desconegut, que t'envien com a recollir, a minar, no? També una empresa d'aquestes molt grans, a minar. No li importa res a nivell personal i també a minar.
3: Llavors és un joc ambientat una mica en espai, potser?
0: Ciència-ficció.
3: Ciència-ficció.
0: Però no te'n vas a les naus. Tot és amb el planeta.
3: Vaya.
0: Tot passa al planeta.
3: Vaya. Bueno, m'ho imagino una mica, perquè no tinc idea, però...
1: No té res a veure, no?, amb l'anterior, amb el Returnal.
0: No,
3: totalment diferent.
0: Però és com si fos, en realitat...
1: És Returnal 2, però sense la història, no?
0: A nivell, perquè la mecànica és similar, sí, però evoluciona amb tot, vale, no? Hi ha algunes coses que estan bé, hi ha d'altres que... Però bueno, en general força bé. Aquest món és un món que canvia cada cop que mors, quan mors i tornes a sortir, perquè mors i ressuscites, igual que retornes.
1: Sí.
0: No? Mors i tornes a sortir. Cada cop que surts, el món ha canviat. Hi ha algunes parts d'aquell bioma que estan al mateix lloc, o que són sempre iguals, que són les que tenen bosses o coses així, però la resta es va modificant i cada cop és un camí diferent. Trobes col·leccionables de forma aleatòria, de cop i volta trobes, jo què sé, una nota de veu de que t'ha deixat alguna cosa, i tot va canviant. Tens un hub principal que es diu El Passatge, on pots millorar-te l'armadura, pots millorar-te tot, no? En general tens tres coses que pots millorar sempre, que són la vida o l'armadura, l'escut i la potència de l'habilitat espacial, i després tens un altre que és, pots millorar la pasta que guanyes, no? El material que...
4: M'està costant seguir-te una mica. Aquest joc és com que té masses coses. El mapa és obert, són nivells diferents cada vegada.
0: Sí,
4: com si fos
0: el mapa és lineal, és a dir...
4: La vista és en tercera persona, en
0: sí,
4: primera?
0: Sí, en tercera persona.
4: En tercera persona.
0: Sí, sí,
4: com...
0: sí.
4: Com un Risk of Rain, potser? És que
0: no, és triple A. O sigui, imagina't un triple A, imagina't un joc amb tercera persona...
1: L'Isaac Third Person Shooter realista. És un roguelike d'aquest estil normal i corrents, no sé, que no entens.
0: Sí, però és un roguelite triple A.
1: Sí.
0: I amb el component Bullet Hell, que a mi m'agrada molt, perquè has de ser molt ràpid, és molt ràpid el joc.
4: Jo és que un Bullet Hell en 3D no me l'imagino.
0: Exacte,
4: m'imagino doncs una cosa com el Risk of Rain i no he vist gaires coses d'aquest joc.
0: Per això diria que per mi, quan va sortir el gènere Souls-like, va crear, era un gènere que ja coneixíem, però va crear una nova fórmula d'aquest gènere. Doncs per mi, Housemarque té la seva pròpia, el seu propi gènere, no? Perquè és una cosa que normalment no trobes, no? Un Bullet Hell triple A amb...
4: En 3D, no.
1: És un Doom Eternal roguelike.
0: Sí, no. És molt més ràpid. Sí. És molt més ràpid el moviment, has de
4: és
0: fer moltes més...
4: És ràpid que el Doom Eternal.
0: Bueno, el jugador tens la sensació que has de ser molt més àgil. Tens un dash, tens a part un parry,
4: bueno,
0: tens
4: mirar,
0: escut... És brutal. Per mi és un joc superàgil on, ja et dic, has de dominar tant el dash com l'escut per augmentar-te el poder que et permet fer un poder especial. T'has de posar l'escut i absorbir les boletes de bullet hell de l'enemic. L'escut té un temps limitat. O sigui, tot
4: I hi ha parris, has dit.
0: Hi ha parris.
4: Ai, m'ho apunto.
0: és que té moltes coses, és molt complet i és bastant exigent. No és tan exigent potser com Returnal, que Returnal era extremadament difícil i jo vaig tenir sensació de tirar el mando per la finestra, i aquest no m'ha passat. Per exemple, vaig arribar al primer boss i me'l vaig passar a la primera, i això no és habitual. No és habitual. No sé, ho he dit, cada run que fas canvia el món. Hi ha algunes zones que identificaràs, però canviaran els bitxos de lloc, canviaran les coses de lloc. Hi ha uns recursos permanents, per això és un roguelite, tens unes coses que es diu Alcyon, que és un component que et permet millorar-te, que aquest és permanent, o sigui que te'l pilles on sigui i te'l guardes encara que moris. I a nivell de dificultat, PowerPix, que és aquesta web que t'ensenya a completar tots els logros, sobretot per jocs de PlayStation, li posava a Returnal una dificultat de 8/10, que molts pocs jocs tenen una dificultat tan elevada, i aquest li posa una dificultat de 3/10, amb la qual la dificultat passa a ser sí. A un joc més com els de Sony. Els de Sony normalment tenen 3/10. Per què és més accessible aquest? Hi ha un component que és 100% opcional, 100% opcional, però que per mi... No sé, em fa una miqueta... No sé si m'agrada o no m'agrada. I és que quan et passes els dos primers biomes, desbloqueges una espècie de modificadors. Que tu et pots posar un modificador que et doni més armadura, però t'has de posar una cosa negativa per compensar. ¿Vale?
3: Això és, a dir... és molt típic dels roguelites i els rex.
0: Sí. Llavors, això està molt guai perquè pots jugar i a més hi ha logros que et fan que et passis runs amb aquests modificadors. Què passa? Que hi ha una de les opcions que han posat per fer-ho més accessible per tot el públic, perquè la gent Returnal no se'l va passar, és que et puguis posar fins a 6 modificadors positius sense cap negatiu. I és una opció que has d'activar les opcions, eh? No, sí. No és tothom. Però què passa? Que llavors et poses més armadura, més mal, més no sé què, i realment...
1: I res negatiu.
0: I res negatiu, i llavors vas apretant, ja. Apretant el de disparar i ja està.
4: Et poses el modificador de C10, no?
0: Sí, sí.
4: El God Mode i ja està.
0: Ja està,
4: bueno,
0: ja està.
4: És com una espècie de selector de dificultat customejable, no sé.
0: Sí, perquè no pots escollir la dificultat.
4: Sí, però amb això
0: però amb això és...
4: Implícitament...
0: Sí, però la gràcia del joc és el gameplay. I t'estàs carregant el gameplay. És a dir, la diversió no està en...
4: Vull dir, debat de la dificultat, bra. Oh, no.
1: Estàs sonant com un solbro ara mateix, eh? Vull dir.
0: No.
1: Sí,
0: estic sonant com un...
4: Un solbro.
0: Què és això?
4: Un Souls, però els que juguen al Dark Souls i diuen això. No, no. És que si jugues, a Dark Souls amb la pantalla encesa i agafant el mando amb les mans, no estàs vivint l'experiència correcta.
0: La diversió d'aquest joc, o sigui, aquest joc no és com el Souls. Aquí és un joc que està pensat perquè moris constantment. Cada cop que mors, te'n vas a la base i algú t'explica alguna cosa nova de la base. Mm. O trobes alguna cosa nova, no? És aquest cicle de morir estan molt normalitzats. Si tu poses una cosa que t'evita morir, t'estàs perdent tot aquest gameplay, tot aquest disseny que està fet. El joc està fet així,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, un roguelike és per això, sí.
0: Clar, llavors, si no mors, no veus totes aquestes coses, no trobes tots aquests col·leccionables, no t'enteres de què està passant amb la història.
4: És com si et passes a l'Hades a la primera run.
0: Clar, sí,
4: que pot llavors, passar, però...
0: Està bé,
4: no sé, és com...
0: està bé fer-ho més accessible, però potser... potser si jugueu així, o si us costa molt, intenteu posar només un o dos. No us poseu tots els modificadors perquè perdreu la gràcia aquesta de morir és bo aquí, o sigui, està bé, forma part de l'aprenentatge, no?
2: El God of War Ragnarok va tenir el DLC aquest, el Valhalla, que era això, un roguelite, i quan arribaves al final de les quatre etapes, sempre, o sigui, arribaves al boss final, acabaves i tornaves a començar. O sigui, al final no és un em passo el joc a la primera i si arribo al boss final, s'acabó. És un repeteix això mínim unes 10 vegades fins a aconseguir el final de veritat. Més o menys com el veig.
0: Jo no ho veig tan així. Jo crec que el disseny de i de fet es deia Returnal, el primer, perquè precisament retornes, perquè tornaves, no?
2: Sí,
0: no? Després de morir, no tornaves després de passar-te el boss final. Tornaves morint i cada cop et donaves compte que avançaves una miqueta més. I cada cop avançaves una miqueta més, no? Està bé, escolta, no em sembla malament fer-lo més accessible. O que haguessin posat nivells de dificultat, a mi no em semblaria malament. Però sí, és veritat que si t'actives tot això estàs trencant per mi el que millor que té el joc, és aquest disseny, aquest gameplay del combat, que converteix un bullet hell en un... O sigui, és brutal. A mi, jo mai... O sigui, feia temps que no recordava apretat... No és com el Souls, que has d'estar fent parries i és molt més estàtic. Aquest és molt ràpid,
1: sí.
0: És molt àgil, i això a mi m'agrada moltíssim. La llàstima és que no se sap si sortirà per PC, perquè es diu que PlayStation no traurà jocs per PC. Sí. Returnal va sortir per PC.
4: Ah, que no està per PC. Llavors no el jugarem.
1: Este PlayStation
3: de moment.
0: Però Returnal sí va sortir per PC, i potser aquest surt per PC amb un parell d'anyets. No ho sé, ja veurem. Però sí, com sigui, és un joc molt bo.
4: Esperem,
1: doncs, jo estic molt feliç de que hi ha sortit ja aquest joc, perquè estava cansat de veure totes les presentacions de PlayStation, de veritat, és que no sincerament.
0: Espera, és que no tenien res més.
1: Ja,
0: és que no tenen, no tenen res més.
1: Però és que jo estava cansat ja de 5 presentacions seguides, crec que va...
0: Bueno, clar, és que no tenen res més. L'any passat va ser sequia absoluta, només van tenir Ghost of Yotei.
1: Sí.
0: Aquest any, Saros, i l'altre és Wolverine a final d'any. Llavors, a partir d'estiu, preparat per Wolverine a tot arreu, eh? Vull dir, Insomniac, bueno, el tindràs...
1: Lobezno, aquí es diu Lobezno.
0: Wolverine.
4: Aguja, aguja dinàmica, exacte.
1: Aguja dinàmica, sí. Ai, bueno, anem a xarxes, no?
0: Anem a xarxes, va, anem a xarxes.

0: Bueno, passada vam preguntar per al Tomodachi Life si havíeu jugat o... i quines situacions havíeu observat. Doncs el nostre amic, Pulga Tejana, ens va contestar que no, que no ha jugat mai. Vosaltres heu jugat o haveu fet alguna cosa?
1: Jo crec que el primer sí que vaig jugar.
0: Sí.
1: Fa pocs anys. Fa pocs, oi, Gerard?
2: Vos sabeu la resposta, sí o no?
1: El Pokémon amarillo, no?
2: Sí, clarament. La 3DS va sortir...
0: 2012?
1: La 3DS és moderna.
2: Fa 13 anys. Fa 13 anys. O sigui, estaria... Ara mateix, si la DS fos una persona, estaria a segon d'ESO.
0: Sí.
2: A mi m'agrada veure la vida de les consoles així.
0: Bueno, jo sí que he jugat una miqueta al final.
2: Una mica, només?
0: Sí, bueno, m'ha prestat una amiga i he pogut jugar. En la meva illa, el meu Mi es va declarar a Teto, que no sé si sabeu qui és.
3: No
1: vull dir res, però...
0: Millor amb el cognom, Kasane.
1: Ah, Kasane, sí.
0: És una vocaloid d'aquestes, del cabell vermell.
1: Okay.
0: I en aquest moment va aparèixer la Miku, que aquesta, no sé si us sona més.
3: La Hatsune Miku.
0: Sí. I ella va dir que no, que qui tenia que sortir amb la Tet, Kasane era ella.
1: Vale. O sigui, tens aquí un problema
0: d'amors,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. I què preguntem la setmana que ve?
0: S'ho deixo al Gerard, avui, la pregunteta.
2: Jo anava a dir que jo no he jugat al Tomodachi, però sí que he sigut l'estrella de diverses illes ja, gent que conec,
1: sí?
2: I hi han hagut molts drames. Però bueno, la pregunta és aquesta. Hi ha algun joc de Star Wars que estigueu esperant ara mateix?
1: Yes.
0: Que és el Made of War, és veritat.
1: Tots. No, estic esperant el de carreres, estic esperant el tercer de la trilogia de Cal Kestis, estic esperant el 19-19, el van cancel·lar, no? Sí.
2: El?
1: 19-19.
0: Ni idea, eh?
2: Ara m'has pillat ahir.
1: Bueno, era una altra aventura, estil Cal Kestis, desenvolupat pels de Battlefield, per DICE, em penso que era.
2: Sí, crec que sí.
1: Que el van cancel·lar. Bueno. Oh. Tots, a mi m'agraden tots. A mi si em poses naus, sempre ho dic. Si em poses naus o superherois amb maies, vull dir, he de veure.
0: A mi no m'agraden Star Wars, la veritat.
2: No. Hi ha gent amb gust.
1: Bueno, doncs avui no tenim grans. Avui no tenim grans, sóc l'únic, no? Bueno, no, hi ha el Javi.
3: Bueno, jo estic allà encara.
2: Així que és que nosaltres baixem la mitja molt. Jo crec que els tres baixem molt la mitja.
0: Pot ser.
2: D'edat.
1: De fet, això del Pokémon. Pokémon groc. Javi, tu quants anys pensaves que feia del Pokémon groc?
3: Clar, jo és que vaig jugar quan tenia 6. 5 o 6 anys. Llavors, faig els càlculs, fa 20...
2: Més. Jo tinc 23.
3: 27 anys.
1: Però és que jo no me'n recordo de fa 27 anys. O sigui, per mi fa molt poc.
2: Fa 27 anys. Fa 27 anys. Era 1999.
0: El Pokémon vermell ha sortit fa 30 anys.
1: Bueno, i el Zelda fa 40, no?
0: També.
3: És que clar,
1: no pot ser.
3: Recordem que no ho vam parlar la setmana passada, de que el Zelda Majora's Mask, va ser, em sembla?
0: Sí, em sona.
3: Va fer 26 anys d'aniversari. Just el dilluns passat.
1: I ja que parin amb Pokémon, no, els de Nintendo? Ara que es posi una miqueta amb Zelda.
0: Nintendo no fa els Pokémon.
2: Un altre Zelda? Sí. Estic jugant ara al Tears of the Kingdom?
1: No, però un de debò.
0: No em parlis d'això, que m'estic enfadat amb tu. Estàs jugant malament.
1: Però un de debò. Dic un Zelda de debò, no aquestes coses noves que he tret ara.
0: Que m'enfadaré amb tu també, al final,
1: A mi m'agraden els de Super Nintendo, els clàssics.
0: Jugar al de Zelda, al de Legend of Link.
1: Però ja els tinc, ja me'ls he passat tots. I els remakes també.
0: Els
1: remasters tampoc.
0: El de Legend of Link és nou, fa 2 anys.
1: Quin, el de Zelda?
2: Sí.
1: Sí, ja està. Aquests encara, però és que aquestes modernitats de mons oberts i a mi m'agrada que em posin una història, que m'expliquin coses. No, allò, déjate ahí, suelto pel món.
3: 500 hores.
2: I si fan el mateix, que almenys hi hagi una història de veritat, com el Baldurs.
1: Bueno, potser... Clar...
3: S'està indignant en Dani.
2: A mi m'està passant que estic jugant, vaig a un puesto, apareix una persona que és de l'anterior joc. Hola, Link, quant de temps? I jo, molt bé, suposo que m'haurien recordat a tu. Em surt una d'esto de... És tal, i jo... Ah, perfecte.
0: Això és mentira. Ningú dels personatges et recorda. Només els principals.
2: Per això, aquests són els personatges que m'hi queixo.
1: No sé.
0: Bueno, a mi... Si no has jugat al primer... Això...
2: Sí que l'he jugat! Sí que l'he jugat!
0: Si no t'ha trobat l'espai...
4: Us estan una mica, els grans. No sou grans.
1: S'estan revolucionant.
3: Sí, sí, sóc jove.
2: És ell. Sóc jove. És ell qui s'enfada sol.
0: Sóc jove.
3: Viejo menes.
1: A mi... Això de pujar una muntanya durant 30 minuts, agafar una espasa i que se'm trenqui el dos hits, a mi això no m'acaba convèncer. Jo si faig mitja hora d'escalada, mato un bitxo dalt, i baixo baix, i vaig amb la meva superespasa de foc, i ataco un bitxo i se'm trenca, em sento que m'han timat. O sigui... No sé. No és el meu.
0: És que l'empatat és l'experiència fins a arribar a l'espasa.
1: És que no és divertit estar escalant mitja hora, saps?
0: Si vas per...
1: I que si pucions i que no sé què...
0: Al costat contrari de la muntanya i no per al camí principal...
1: A mi el que m'agrada és anar a visitar els Zora, ajudar-los perquè em donguin unes aletes per poder pujar a la cascada. Això és el que a mi m'agrada. En fi... Doncs fins aquí el joc per randa d'avui. Esperem que us hagueu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou en el proper programa. Seguim-nos per les xarxes socials com a Joc per Randa Ràdio, el par escrit amb una X.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
2: No, però el trobo divertit, un fueguito.
1: Perquè tens l'edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí no té nòvia. Sí,
3: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
3: Clar, vol perquè, Sergi, ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.